iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: I think I might.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamin Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de la NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la Conferència Est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies.

0: dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026. Marta Diana, molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, fins
0: quan ho
1: direm, això?
0: Ui, hem encara... de fer fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com
1: doncs
0: ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps. Va, avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
1: Una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: But what I really want to know is, és Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way? Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes, 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts, dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència, l'afrontarem amb optimisme i alegria,
0: sempre,
2: perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un
2: generós.
0: Home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't
2: nota. Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual. Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim,
2: per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot l'estiu. Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre de Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tot contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info,
2: i què et
0: sembla? Les joies de Zapatero.
2: Què et sembla?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà,
2: sí,
0: totes,
2: clar,
0: totes les proves a dins d'unes bosses?
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Com a anàlisi. Vols venir a l'àgora, amb la taxadora.
0: És que m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: O de portes en fora.
2: Poses un collaret i d'aquí problema.
0: Exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2:15 del matí. Àlex Bos, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món, o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure...
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. Que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments...
0: Ah, mira...
3: al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres. Poden fer-ho en un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut. Ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació al públic, i, sens dubte, contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Va, molt
5: entre
0: bé.
5: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica bé. Es diuen Jocs Millorats, són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'un i do, està permès i es veu que hi participen doncs, medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant. Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadet, eh?
0: Ara a veure...
5: Torno a estar enganxadet, eh? A veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs, no anava dopat. I darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja! I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït, ni més ni menys, a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau! Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
5: I clar,
0: a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Donald Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No sabe, no fotre els diners. Com pugen, eh?
0: Seria només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Lara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món complicat que tenim, amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
0: A mi em fa un...
5: Oh, a mi m'encanta aquesta
0: cosa. Jo
5: aquest
0: em posava al càmping i feia una mica de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de
5: és
0: càmping.
5: Molt de càmping. I s'acaba de fent tot, també us ho dic.
7: Sí, sí. Però m'agrada.
0: T'agrada aquest
5: olor? És com una olor com mig de sauna, mig de tòxic. M'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que estranya sí, no que ets. A vegades tens uns cops amagats que jo...
5: Sí.
0: O sigui,
5: amb
0: mig tòxic, mig de sauna, t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira,
0: bé,
5: m'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines. Pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos. Es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido, pues, esas palabras, ¿no?, entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
7: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Home,
0: això,
5: i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
5: al món
0: de Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser. Jo ara no, però en un temps.
0: No,
5: jo
0: home, no.
7: Els he vist, us he de dir, molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
5: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys, ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot dit.
5: No ho sé.
0: Llepat.
5: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
7: Por interés te quiero a mí.
0: Sí, l'altre. Bé dites populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
7: El Calvo està fatal.
5: Bueno, està molt punxat.
7: Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. També, el cor també batega a Batgeu.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és el moment en què Batgirl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la. I, de fet, ella després, a més, un comunicat en què explica què li havia passat. Explica que, a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs, seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia. I ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu, aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Batgirl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi també quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Batgirl parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Batgirl el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
7: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny on fa 10 concerts.
10: 10 concerts, una residència.
7: Ja veuràs, les casites hi ha hòsties a Madrid.
10: Allà anava a dir, el famoso de Madrid pot ser tremendo.
7: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa passar més, però ja, allà ja et dic jo que serà los juegos del hambre, los juegos del hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que en 7 minuts arribem a 6:15.

0: música de Depeche Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio i també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música fins que doncs, va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si Depeche Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, juleu-vos. Estigueu tranquil·lets, nois.
0: I a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: està
1: bé.
3: Per això hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba als 51. I a cop de ventilador arriba als 67, Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso, també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol atreure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus.
0: Idò.
1: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. Sí, i encara ens queda.
1: Sí.
0: La ciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual la UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs amb banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 a

0: El diari del grup Godó, el Pontífex, referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i als seus aliats.
1: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
0: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
1: El Mundo destaca que estem davant d'un papa amb vocació d'influir.
0: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
1: L'ABC subratlla que el papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
0: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
1: Sobre habitatge, l'ARA diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitatge.
0: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
1: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
0: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
2: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Amb la premsa, amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
3: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem-ho que hi diari, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
2: S'ha d'explicar.
3: Exacte, s'ha d'explicar.
2: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
3: Exacte.
2: I me'ls han donat.
3: Exacte. Els ingresses i...
2: Ja està.
3: I això d'on ve.
2: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
3: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística de la Complutació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali. Una història que llegim a l'ara.
2: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
3: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha concedit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
2: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
3: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Arranz, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
2: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
4: Demà s'estiu i tot. Podríem arribar.
2: No. Aquí no ens... tenim la Marta Viana i a mi no...
4: De les setmanes més càlides.
2: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
4: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior, i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
2: I en 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Amb la Marta Viana, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què ens sorprens avui, Marta?
5: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
2: Que estàs.
5: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
2: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
5: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City.

0: Ara, aquí potser jo no hi entenc, eh? Però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: Molt, molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs, aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I, si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglau, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fem camí ja cap a 6:15 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las cuergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda para nosotros y...
4: ¿Y las cuergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros, ya no, eso no nos lo va a quitar nadie, eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas, por ejemplo, con el Kiko, yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, en bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época del Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Que creamos música y pasárnoslo muy bien, ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
7: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
7: No, s'ha d'escopir.
0: No,
7: ja ho sabem.
0: No, escolta'm, anar fent, amb moderació...
7: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li van trobar. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto E. Kaiser, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat, amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial, i també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després, amb Xavi Sala Martín, comentarem l'actualitat econòmica i, a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després, una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món, i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Mayol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix, també la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
7: avui és
0: Mayol.
7: Molt fàcil.
0: Sí,
7: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Va, anem pels presidents catalans, clar.
7: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, que en Elias vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, més a més, que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Vas, noies, més, vinga, va. Més.
0: Vinga, més, que som un país d'abundància.
7: 100.000, no. 120...
1: 69.000.
7: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros. Us explico.
0: Jo també, doncs,
7: us explico,
0: jo també.
7: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. Val. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs uns quants
7: anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
7: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el consell d'administració de Enagás. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, què mena? Això ens sembla molt bé.
0: Els catalans, és que de veritat, eh? Com som?
1: Com som, els catalans?
0: La pela, tu. Treballes a un altre lloc,
1: fora.
0: Una empresa privada, fora. Està bé.
7: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
1: Si
7: tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
7: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó.
7: Home, també els camps, rasos.
0: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també alerta, què va dir Bad Gyal fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
1: No, ja ho sé.
10: Que és,
1: el mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení que era molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelon.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
15: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
9: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
9: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
18: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
9: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
19: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
18: Per darrere espera i pam, pam, pam.
9: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
20: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
21: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
22: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
23: Com volguem dir si volien aprendre algo.
22: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
24: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. El matiner.
25: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí?
25: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
1: Molt bé!
25: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
25: Perquè sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als gall. Gall.
0: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
9: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica a mica, com sempre, a poc, arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mm-hmm. Mireu la reflexió que feia Rubio.
26: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana.
0: Clar.
26: Que si per aquí vitamines, que si per allà vot... M'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no? Com per tornar una mica, otra vez, a les dones primes de forma extrema.
27: Una mica artificial, fins i tot,
26: absolutament.
27: No?
26: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
27: Persones
26: que tire, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
27: Sí, sí.
26: A mi això m'interessa.
27: La Carulla fins l'últim dia.
26: Ai, la Carulla.
27: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
26: Ja, se m'ha posat la pell, és que, clar, va ser la meva primera àvia.
27: A mi em van dir a Madrid que em posés botox perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
26: No.
27: Em vaig posar ulleres.
0: I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, de poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio, col·lapse amb Jordi González, a través de 3CAT. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta a la historia de Bad Gyal.
28: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también. Y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal, una vegada més, que és que... Cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta, m'encanten les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
29: Hola, bon dia.
0: Digue'm,
29: bon dia,
0: matiners. Bon dia, matinera.
1: Bon dia.
0: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants... Tot això ja està...
29: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
0: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
29: Doncs a 2:45 de la matinada.
0: Uau! Mare de Déu, santíssima! Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar aquesta hora?
29: Bueno, com que visc bastant a la vora, em llevo a les 2. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, corrent cap a la feina.
0: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no entenc, Ariadna.

0: els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
1: Això és perfecte, m'encanta. Però és que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... Ara, veient com estan les carreteres, un diumenge, horrible, no sortiria.
0: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: El dilluns doncs, és fantàstic.
0: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
1: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
0: Home, molt bé,
1: una
0: aplaudiment.
1: Molt bé,
0: sí, senyor, molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
1: Igualment.
0: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
2: I bona hora.
0: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Pues cada dia m'hauries d'explicar una microhistòria.
2: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
0: No m'ho diguis.
2: Bastant bé, sense el gall.
3: Home, clar.
2: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
3: Què dius? Que agressiu.
2: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
0: Però, Eloi, però una cosa,
2: ja
0: és a dir...
2: observant a veure què passa.
0: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
3: Ah!
2: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
0: Sí?
2: Hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
0: Sí?
2: I una altra així mig.
0: Pobres, de veritat.
3: Però pelades, les tres que tenies.
2: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà
0: de
2: on el gall enganxa les
0: marcava
2: potes
3: clar,
2: per enganxar-se, doncs allà és on quedaven pelades.
0: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
2: No, crec que ponen els mateixos ous. Però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar. Està com més descol·locada.
0: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
2: La que no pillava. La que
0: estava més enamorada i la que el gall passava d'ella.
3: En silenci.
0: La vida és això, és que les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades.
3: Fins demà.
0: Gràcies.
2: Adéu, Marta.
0: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
2: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 les més altes a Ponent, més de 30 la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
2: Adéu-siau, fins
0: ara.
2: Que
0: vagi bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons. S'engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu un bon dimarts.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se'ls deia de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: ens volies apuntar al paper que té la Xina, la gran potència mundial, sobre l'Àfrica.
1: Sí, volia aprofitar per posar aquest apunt, no?, una mica de... per veure, donar-nos en de com la Xina, aquesta nova potència mundial, que això ja és innegable, doncs com també està tenint un paper tan protagonista a l'Àfrica, on s'ha especialitzat, atenció, a construir-hi ports comercials. Una mica amb aquesta idea, com els grecs van fer al començament de la seva expansió pel Mediterrani, alguns segles abans de la nostra era, i anaven anant a un lloc i els agradava i posaven un port per començar a teixir aquesta xarxa, doncs crec que és una mica el mateix que fa la Xina. Clar. Ara mateix estem parlant d'un terç dels 231 ports comercials actius del continent africà, segons un informe de SBM Intelligence, que és la principal empresa d'investigació geopolítica de Nigèria.
2: Un terç són controlats pels xinesos.
1: Un terç són controlats pels xinesos. Sí. És una presència significativament més important que el que tenen els xinesos en qualsevol altre lloc del món, eh? Per exemple, a Amèrica Llatina o al Carib, doncs hi ha 10 ports construïts o operats per la Xina, o als països asiàtics, doncs n'hi ha 24. Per tant, estem parlant d'una xifra molt important. Tot i que, a més, els governs africans conserven en alguna part la propietat dels terrenys, sí que, com deies, el control ha passat a actors estrangers, en aquest cas xinesos, i privats. Els economistes diuen que això podria impulsar el volum comercial xinès encara més dels 350.000 milions de dòlars, que són els que van tenir l'any passat les relacions comercials Xina-països africans. Perquè al final els xinesos veuen en els africans els seus clients potencials, com la resta del món, hem de dir, i també els seus proveïdors principals de matèries primeres. Per tant, és normal que vulguin establir doncs, ports i acords comercials. Però no és només això, perquè... l'estratègia geopolítica també sembla que hi jugaria un paper clau, perquè aquesta expansió converteix els ports africans en peces clau per introduir ja la seva influència geopolítica dels xinesos, davant de, sobretot, possibles bloquejos. Al final, l'economia de la Xina, la planificada, això que els fa aquests plans quinquenals, els permet anticipar-se a coses que passaran al món, tipus el tancament de l'estret d'Hormuz, aquesta guerra, Iran, Estats Units, Israel, tot això, aquest tancament, els xinesos una mica ja l'havien previst, i per això instal·len tots aquests ports a l'Àfrica, perquè diuen a mi que no em puguis fer un estrangulament i jo em vegi que m'interrompis tota la meva economia sense jo haver estat actor i part en aquest conflicte. Per tant, ells eviten això construint-se unes rutes alternatives per tot l'Àfrica. De fet, fins i tot ha passat ja que un port dels africans inicialment construït com a port comercial s'ha convertit en la primera base militar a l'exterior de la Xina. Per tant, sí que és interessant anar veient com van fer de la seva, com sempre, no?, els xinesos, però sempre per evitar tot el que va passar al món.
3: Els experts i cas.

0: s'identifica directament amb la música d'arrel és la de Titana. Aquesta cantaora tradicional valenciana publicava divendres el seu segon àlbum en solitari, titulat Llum.
1: Sí, diu el crític especialista Josep Vicent Fratxina que és una col·lecció de cançons ara agafades del rebost tradicional, ara inspirades en els seus codis expressius, perquè no sabrem distingir-les. És a dir, són algunes, vaja, per celebrar l'alegria col·lectiva que es convoca quan la música puja directament des de l'arrel. I és que la Titana recorre en aquest disc Llum, el bo i millor de la música popular valenciana, perquè hi posa fandangos, hi posa jotes, hi posa seguidilles, cants de cega, romansos, cançons de bressol i també, a més, amb algunes col·laboracions. Aquesta que ara us punxem, per exemple, és Romans a l'Espardenya. Un romans antic.

0: no té aquesta veu magnètica, és preciosa.
1: Ostres, si no l'heu descobert, de veritat, doneu-li una mica de, no sé, l'oportunitat d'entrar a les... És que us entrarà per tots els pols de la pell, la Titana.
0: Sí, és espectacular. I si voleu veure-la en directe, doncs mireu, el 30 de maig serà el Festival Música i Lletra de Xàtiva i al Palau de la Música de València, el 5.

0: efectivament, des de la perifèria, des del Baix Llobregat, aquesta formació d'arrel, han publicat el disc Folk d'Extraradi. També existeix, Sergi?
1: Doncs sí, el jove quartet format, entre d'altres, per la Laia Gluck, que potser us sona perquè és la grallera que participa al programa La Renaixença de Catalunya Ràdio, acaba de publicar un disc que reivindica els marges com espais de barreja, resistència cultural i noves tradicions. És un treball que veu de la música popular dels Països Catalans, però que dialoga constantment amb les sonoritats i les cultures que conviuen als barris de l'extra radi contemporani. El disc viatja des d'un vals jota dedicat a la perifèria, aquest que sentim, fins a jardins cremats, però encara plens d'esperança, des del crit de mar, cel i guerra, de qui busca un futur millor, doncs fins a la ràbia de les injustícies socials i l'especulació, o al camp contra el turisme. Aquí.

0: és un disc molt ballable.
1: És
0: evident que hi ha vals jotes, pas dobles, vull dir que ballareu molt amb aquest disc, però a la vegada hi ha aquesta sàtira, no?, aquesta ironia amb la qual,
1: crítica,
0: doncs...
1: Aquesta crítica que ens agrada.
0: Tiren una mica i, escolta, una gralla molt ben tocada. Per tots aquells que diuen, oh, una gralla, us petaran les orelles. No, la gralla es pot tocar si es toca bé. I la Laia Gluck la toca molt bé.

0: titular del conte, Laia, anem a l'hort amb aquest conte d'Insta que es diu The Green Fork, la forquilla verda. Per què ens el recomanes?
1: Us el recomano perquè trobo que és un conte que conjunta molt bé els comptes de receptes amb els comptes de consells per l'hort. És a dir, és una persona, es diu Amanda, que, a més, no cal dir que té una mirada molt ecològica, molt saludable, que fa tot el tema doncs, de l'alimentació. I, per tant, ella conrea els seus propis aliments i, per tant, ens dona consells per l'hort i després, sobretot, potser ens fa moltíssimes receptes saludables, a part de consells més enllà. Doncs, per exemple, en vaig seguir un per guardar llavors. Ens explicava com guardar llavors de la carbassa d'un any per l'altre, etc. Mira, si voleu, us poso un fragment del post que fa donant consells per fer el vostre propi hort.
2: Si t'agradaria tenir el teu propi hort ecològic i no saps ni per on començar, avui et porto els 10 consells pràctics que més m'han servit a mi en els 4 anys que porto. En primer lloc, assegura't que tens un espai òptim amb les condicions adequades. Pots anar a aquest vídeo que trobaràs en el meu perfil on t'explico tot això. En segon lloc, utilitza planters en lloc de llavors, sobretot al principi, ja que és complicat aconseguir les condicions adequades.
1: Vale, veieu, una mica és el seu estil així divulgatiu i tal. A mi m'agrada especialment el tema de les receptes, perquè recordeu, segur que n'hem parlat alguna vegada, la croqueta de xocolata, que sempre fa dolços senots, com el seu llibre diu. Doncs aquí igual, aquí de Green Fork sempre ens fa la versió saludable de receptes, algunes conegudes, altres menys, però, per exemple, tenim des d'unes creps de remolatxa i xocolata, que ja no t'agafen doncs, tant de farina o tant de gluten, o, per exemple, doncs, unes galetes de plàtan i xocolata, però, per exemple, coses tan difícils de fer, aparentment, com el pa casolà de Sant Jordi, perdó, el pa de Sant Jordi el fa de manera casolana. És a dir, bastant difícil, o rotllets d'aquests de cuina oriental fets amb paper d'arròs.
3: Mira, m'has cridat molt l'atenció amb això del pa, el pa de Sant Jordi casolà.
1: Sí, doncs sí, sí.
3: No me l'esperava, aquesta.
1: Explica com fer-ho. Ja us dic, la gràcia per mi és agafar productes saludables, que molts són de l'hort i altres no, i en fa doncs, receptes que són superatractives. I a vegades també fa consells d'aquests com per una vida saludable. Per exemple, diu, si tens un dia com molt esportiu, una dieta òptima seria aquesta, no? És a dir, a mi m'agrada perquè dona realment molts consells. Per exemple, ahir va ser la marató aquesta, no era marató, la cursa Diagonal de Barcelona, que molta gent va córrer per aquí, per la ciutat. Doncs ella diu, per exemple, organitza els teus àpats per una mitja marató. Vull dir que et dona com consells per afrontar situacions doncs, saludables també, com pot ser doncs, esportives, per exemple. No? Es diu The Green Fork a Instagram. Té, de fet, més de 14.000 seguidors. Vull dir que caram, segur que molts de vosaltres ja la coneixeu.
4: Que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, una web, atenció, no parlo d'una app, ni una tendència, ni una xarxa social. Una web que he vist molt comentada les últimes setmanes, o últims dies.
2: Últims dies.
1: És la que ha dissenyat, de fet, un periodista per fer-nos un mapa interactiu de les terrasses de Barcelona. És a dir, època de Terra Feo. I aquest web pot ser molt útil i m'ha fet gràcia perquè feia temps que no veia gent comentant una web i nova i el servei que et dona.
2: És que el trobo espectacular. Suposo que he tingut a veure la intel·ligència artificial o no, m'és igual, però realment com una persona, així com qui fa avui he esmorzat un croissant, diu, he fet aquesta web per si algú interessa. No és allò de tinc un projecte que fa 4 anys que estic fent. No, no. O sigui, mira,
3: costa tant fer un croissant com una web?
2: No ho sé, jo crec que molt més una web que un croissant, i més com aquesta, perquè com diu en Roger, et situa totes les terrasses de Barcelona, però és que no només això, sinó que ens diu, a l'hora que hi volem anar, si tenen sol o si tenen ombra.
4: Oh, és meravellós, això.
2: És meravellós.
1: O sigui, hi ha una part astronòmica, també, en aquest sentit, eh?
2: Totalment. No. Mira, ho llegim al Time Out, per si voleu l'enllaç.
1: Vull saber, sí, la URL, sisplau.
2: La URL és Josep Moraga. És que és complicada, eh? És complicada, per això us dic que aneu al Time Out, que et donen l'enllaç. Però si no, mireu, josepmoragas.gitakub.io/terrassesbarcelona.
1: Ara us la poso al grup de WhatsApp.
2: Sí, millor així, perquè és que és complicat.
1: Es diu igual que el militar del 1714, no?
2: Sí, exacte. Sí, però en aquest cas és un periodista.
1: Sí, Josep Moragas.
2: Doncs mireu, efectivament són les si poseu a Google probablement Terrasses Barcelona sol i ombra, doncs també ho trobareu. Però mireu, jo m'he fixat en les que tenim aquí al voltant, per si algun dia tinguéssim la meravellosa sort de tenir temps d'anar a esmorzar una terrassa, que no passarà. Però mireu, he mirat i aquí al voltant d'on som nosaltres, he posat a les 10, que és l'hora que acabem el directe.
1: Sí.
2: Doncs mireu, tenim un parell de terrasses que ens detalla que tenen ombra per edifici.
3: Per què, moment, què estem buscant? Ombra
2: una
3: o sol?
2: Una terrasseta. No, bueno, no ho sé, el que vulguem. Jo
3: sol.
2: Dic el que hi ha.
3: Sí, clar, jo sóc més de sol, eh?
2: En tenim un parell, en tenim quatre, bastant a prop, que tenen ombra per edifici, concretament, i si hem d'anar a buscar una terrassa amb sol i hem d'anar una mica més enllà, però vaja, res, al final del carrer, eh? En tenim una que té sol i també tenim dues que tenen sol a la banda aquí al cantó Diagonal. És a dir, és veritat que si ets a la Diagonal, té més sol que no pas en els carrers més estrets on a les 11 del matí o a les 10 del matí encara hi pot haver ombra d'edificis.
3: Acabes de dir ombra d'edifici. És que et detalla si és ombra d'arbre o... Per favor.
2: Va, detalla sol directe, sol parcial, ombra d'edifici, pendent, però no n'hi ha cap, de pendent, estan totes aquí.
3: Bueno, pendent afecta d'aquella manera, no, pendent.
2: O nit, que entenc que són terrasses que només obren a la nit i, per tant, doncs no ens pot detallar el tema.
3: Però hi ha alguna que digui si hi ha ombra a la nit?
2: No. Ah. Tu has de posar la data, l'hora en què vols, perquè, bueno, i de la data també, perquè, és clar, hivern-estiu és diferent. Poses la data i l'hora en què vols assistir a aquesta terrassa i, com a dada que no necessitaves, però que te la diu, és l'hora en què surt el sol i l'hora en què es pon el sol. I, per tant, en aquesta hora et diria que a les 10 del matí hi tens sol de migdia que et prové del sud. És fantàstic.
3: T'he dit
2: tota aquesta informació. Vaja, m'ha encantat. A més, estem parlant que hi diu totes les terrasses que hi ha a Barcelona i et diu que ara mateix, per exemple, hi ha 6.899 terrasses a la ciutat amb sol, 6.879 i amb ombra d'edifici 20. Cosa que m'estranya una mica que només hi hagi...
3: Molt poques, no?
2: Sí, i de nit, zero. Bé, aquesta última és la que em sona més estranya.
1: Em sobta una mica això de l'ombra d'edifici, vull dir, és ombra.
2: Ai, mira, pots filtrar per barris, eh? Pots filtres, i llavors pots filtrar per barris. Pots dir Hostafrancs, i t'ensenya totes les terrasses d'Hostafrancs, i tenen sols i tenen ombra.
3: Però escolta, de 6.000, que només n'hi hagi 20 que tinguin ombra, a aquesta hora?
2: No, però això,
3: molt.
2: No, això no és aquesta hora, això és com en genèric.
3: Ah, val.
2: I ara, per exemple, d'Hostafrancs em diu que no n'hi ha cap que tingui ombra d'edifici. Mireu-vos-ho perquè podeu veure les terrasses del vostre barri i trobo fantàstic, només perquè per localitzar les terrasses ja em sembla diví, però és que si a sobre vols veure si tenen sol i ombra, doncs fantàstic.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Parlem de llibres, un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies. És el debut, l'erupció de l'escriptora catalana Edna Miró. La seva protagonista, l'Amèlia, un personatge recent llicenciada en estudis literaris, segur que en coneixeu alguna així, si no us presento a 24 dels meus amics, l'Amèlia, dic, creu que té una crisi espiritual, tot i que, pobra, d'espiritual no en té res. Ella, l'Amèlia, i els seus suposats amics i suposats nòvios o amants i la gent que la rodeja, a priori, Laia, molt cultes i intel·lectuals, són realment una tranyina d'interessos que l'autora esguerra. Per entendre'n, són tots joves culturetes a Barcelona, ok? Us els imagineu, no? Ocupen espais, no ja el CCCB o la Filmoteca, no, estan molt vistos aquests, eh? Van a buscar espais més enllà, eh? La presentació del llibre de tal autor, la inauguració de l'expo de no sé quin artista, a veure si no sé qui veu que jo hi he anat i a veure si s'atansa l'altre a parlar amb mi, perquè no aniré jo a parlar amb l'altre, eh?
2: Hi ha una mica de sobre, miren tothom per sobre l'espatlla, eh?
1: La protagonista fins i tot assisteix a una... Hi ha una escena que m'ha encantat, que va a una xerrada sobre la història del clavegueram. Que jo al principi m'he dit, ostres, pues, no sé, jo hi aniria, a mi em mola el rotllo, no? La cloaca màxima, totes les estructures subterrànies de clavegueres. Bé, el tema és que és un llibre, Amèlia de les Camèlies, que a la primera pàgina ja m'ha enganxat aquesta novel·la que l'autora presenta com una gran sàtira.
3: Però el que m'interessa a mi és concretament la facilitat amb què un cop t'adscrius a aquests espais quedes absorbit per aquestes dinàmiques. Llavors tu també formes part d'aquest escenari. I allò que fa que la literatura sigui interessant precisament és l'ambivalència. I trobo que aquesta novel·la té molt d'aquesta ambivalència. D'una banda tenim personatges que busquen l'aparença, però de l'altra utilitzen aquesta aparença com un escut. Personatges en aquest sentit són fills del seu temps i així ho defenso i així ho han de ser si volen ser vius. I com a fills del seu temps tenen por a ser fidels ells mateixos, perquè ser fidel a un mateix implica trencar molles de pensament, pautes preestablertes, i en el moment en què tens aquesta por estàs renunciant a l'originalitat. I clar, això al final és una piconadora de la realitat, és sebollir la persona real rere la façana, i és això el pinyol que em preocupa.
1: Laia, també salseo, xipeo, opinar sobre quin noi li convé més a la protagonista, amb quin noi s'hauria d'enrotllar o no tant, això també ho tens en aquest llibre. Si hauria d'anar a aquella festa o muntar-ne una
2: bueno,
1: ella...
2: Clar, si són gent jove, anant a llocs d'oci, ja és indestriable.
1: A més, que sé que et mola, hi ha el personatge que és un nepo bé, el nepo nòvio de la protagonista, clar, és fill d'un editor.
2: Clar.
1: I ja té el camí una mica llaurat. I llavors hi ha l'altre noi que no ve d'enlloc, no té una família culta i que s'ha llaurat el camí ell mateix. Aquest, molt més tòxic que l'anterior.
2: Ah, sí?
1: Sí. M'encantarà quan te'n llegeixis que em diguis amb qui s'hauria d'embolicar l'Amèlia.
2: D'acord.
1: Un llibre que és sota una crítica del món cultural català i que m'ha atrapat com el guanyar i el perdre són claus en com es relacionen efectivament aquests personatges. I com l'autora també fa servir, com tu, Laia, que deies Albert Llenegar divendres, quan parlaves a Jafferis.
2: Deia es Llenegar, jo.
1: Bé, l'Etna li diu Llenegar. Bé, i crec, oients, que us passarà com a mi, que en lloc de ridiculitzar aquesta protagonista, l'Amèlia, tan preocupada per les aparences, en lloc d'odiar-la o de fiscalitzar les seves performances i el seu postureig, us direu, jo també n'he fet moltes de les coses que fa aquest personatge. És una més de nosaltres. Jo vull que l'Amèlia de les Camèlies arribi a un clímax i passi a ser l'Amèlia autèntica i deixi de dir xurrada sobre rodoreda que no ha entès del tot.
3: Sí, l'Amèlia és una més de nosaltres. Però saps que he arribat fins i tot a pensar que l'Amèlia no només és una de nosaltres, sinó que és una mena de transsubstantivació de tots nosaltres. Un ésser social que hem anat tessel·lant com una mena de dimoni del nostre inconscient col·lectiu, no? És aquesta ventrilòquia del món cultural i l'Amèlia és aquest mirall de format que alhora personifica un seguit de dinàmiques que altrament estan escampades, estan dissoltes i l'empatia que tu comentes envers l'Amèlia és clau. Perquè si l'Amèlia se'ns fa antipàtica i ens exaspera, també és perquè d'alguna manera activa la nostra necessitat de salvar-la de les trampes que es va autoteixint, no? Sempre està a un centímetre l'Amèlia d'aquesta salvació i a l'últim instant se li fa escàpula, li llenega, no? Perquè justament ara el món en el qual viu és més fàcil persistir en la ficció que no pas acceptar una realitat diferent. Crec que la manera manera com es plantegen les relacions d'aquests personatges fa que mots com guanyar i perdre siguin evidents. Totes les relacions que mantenen aquests personatges són en funció de la seva façana, de la construcció de la seva imatge. I, per tant, una cosa tan, entre cometes, autèntica com l'amor no permetran que els desfaci aquesta construcció. El que m'interessava precisament és que l'egoisme es filtra arreu, fins i tot en relacions afectives. La intimitat recula justament quan l'egoisme es va menjant el que seria el seu terreny. No veiem l'altre com una persona, sinó que el concebem com un complement, algú que va a favor, que va en contra, que ens estilitza, que ens agrada.
4: I sé que la Martina, si sana, el dona em matarà, però jo vull tornar-te a veure.
3: Som una cultura amb tots els hàndics.

0: cultura que es fa en català i perquè aspiro a que es pugui mirar de fit a fit amb totes les altres cultures. I defenso, evidentment, una ambició que ha d'apuntar sempre, sempre en dalt.
1: Gràcies a l'editorial Carn de Brot per descobrir-nos aquesta autora piroclàstica. Insisteixo que personalment he connectat amb Amèlia de les Camèlies des de la primera pàgina, també pel llenguatge de l'Etna Miró, que em sembla preciós i divertit i que per mi és tan important una cosa com l'altra, encara que una crítica que he llegit al diari Ara han definit el seu llenguatge com a refistolat.
2: Caram!
1: A mi, en canvi, m'ha fet arribar una reflexió contrària que trobo que, Laia, estaràs d'acord amb mi. Que sembla que els catalans ens escarassem en rebaixar el nivell, en fer-lo més fàcil, en exigir menys per a la llengua catalana.
2: No, si és un llenguatge elevat, celebrem-ho, no?
0: Celebro que aquest refistolament sigui una trinxera. D'altra banda, què vol dir refistolat? Vol dir treballar amb la llengua? Per què un treball amb la llengua ha de ser automàticament refistolat? I d'altra banda, a veure, la paraula refistolat, simptomàticament, ella mateixa, jo crec que és força refistolada. Però bé, penso que, tal com tu dius, hi ha una mena de barralleva mental que com a catalans demano que revisem. Perquè la literatura és treball amb la llengua. És exploració, proposta de conceptes, de noves idees. I com fas això, si la forja no és lingüística. Per mi el treball amb la llengua és fundacional. Sí que és veritat que com a catalans potser tenim la tendència a fer-nos petits, a minvar, no? A pensar que qualsevol giratón, qualsevol subordinació implica fer que la nostra llengua es faci destacadissa, no? O sigui, que la nostra llengua és un impediment, un obstacle. Com que la llengua ha de ser amable, fàcilment traduïble, no ha de destacar, doncs res, res de treballar-la. I jo m'hi oposo diametralment. La literatura sempre hi serà. A mi no m'agrada el lèxic criptomortuori, tanatològic, amb què es diu la mort de la literatura, la mort de qualsevol art. Perquè el nostre temps històric segueix sent un temps humà i com a humans sempre necessitarem històries, sempre necessitarem ficcions. Per tant, la literatura com a acte que neix d'una necessitat és universal i perdurarà.
3: Els experts! I...

0: parlem de dansa, perquè al Teatre Victòria de Barcelona podeu trobar-hi l'adaptació de Gran Gatsby. A mi al principi m'ha xocat, perquè el Gran Gatsby, ostres, la novel·la, però clar, hi havia, allí anaven de juerga cada nit, a la casa de Gran Gatsby, que tenia un casoplón, així que potser t'he sentit ballar-la, no? Mm-hmm. És a càrrec del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
1: Home, rotllo té, eh?

0: Estrena de fa pocs dies, Laia, el Gran Gatsby, versió dansa.
1: Sí, és un espectacle que combina dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Francis Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. Per Enrique Gasabalga, la història és plenament vigent.
2: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual, que és el sueño americano que no funciona, no? Està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triunfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important, les prioritats a la vida, que és més important, relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
0: Perquè al final, Laia, no és que et faci spoiler del llibre, no sé si l'has llegit,
1: no.
0: Però aquest senyor Gatsby, que muntava grans festes per a l'elit novaiorquesa, sabeu què volia al final i que no es pot comprar amb diners?
1: Lligar.
0: Bueno, lligar.
1: Amor,
0: perquè,
1: perdó.
0: Laia, hi ha dues coses que no es pot comprar amb diners. Una és l'amor i l'altra...
1: La salut.
0: No, bueno, ah. I la tercera...
3: Ai,
0: un dinosaure.
3: Un dinosaure,
0: perquè encara que el vulguis, no el pots tenir.
3: Ah, hòstia, no m'havies no havia pensat això. Bueno, un dinosaure depèn de per trobar.
0: No, de veritat.
1: Doncs mireu, el Gran Gatsby el teniu a Barcelona després d'haver passat per Àustria, per Alemanya i per Mònaco, entre d'altres ciutats, i el tindreu fins al 31 de maig.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: El punt de partida de la Worst on Ever d'avui el trobem en el programa de dijous passat, quan van punxar aquesta cançó del grup dels germans Jackson, Blame It on the Boogie. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Exacte, estàvem fruint d'aquest tamacle del Michael Jackson i família quan de cop i volta ens va venir al cap una altra cançó.
2: Flashback. Aquesta cançó també em posa de bon humor.
1: Posa de bon humor, sí. Fins que la va versionar Luis Miguel i feia alguna cosa com... Serà que no me amas? No cuides a la noche?
3: No cuides a la luna?
1: No sona.
2: Mira, hauries de prohibir versionar cançons en altres llengües.
1: Doncs sí, avui sonarà aquest home, el Worst on Ever, en Luis Miguel. No t'ho perdonem, Luis Miguel. Ni et perdonem que traduïssis com et sortia de la fava les cançons angleses que et venia de gust versionar, com aquest Perdóname, que Luis Miguel va copiar de l'èxit d'Eric Carmen, All By Myself. Què tenen en comú Perdóname i All By Myself? Res. Però és que la cançó que ens ocupa avui, el Blame It on the Boogie i el Serà que no me ames, que sonarà tot seguit, tampoc tenen res a veure. La cançó original del Jackson 5 ens parlava d'un noi que havia quedat captivat per un estil de ball enèrgic i divertit, el Boogie. I que gràcies a ell, doncs, es desinhibeix, es deixa anar una mica, no? I de què parla la cançó de Luis Miguel? Doncs d'un paio que retreu a una noia que ja no l'estimi i que la nit anterior a la platja no s'ho volgués fer amb ell. Vull dir que ja em diràs on està aquí la unió de les dues cançons. Doncs en el ritme. Bé, molt. Només per això ja es mereix sobradament ser la Worst on Ever d'avui, va.

0: fixar-nos en l'agenda de concerts dels propers dies amb l'Anna. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Sentim l'Alfred García perquè continua la seva gira T'estimo és Te Quiero. Dimecres a Te Concert.
1: Sí, la propera parada d'aquesta tercera gira de l'Alfred García serà a Luz de Gas, s'emmarca dins de l'Empremtes i promet ser una de les més especials perquè aquest concert de dimecres el cantant del Prat de Llobregat ha convidat el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. També hi haurà Miki Núñez, l'última guanyadora també d'Operació Triunfo, Cristina Lora, i el cantant barceloní Carlos Sadness. El concert començarà a 8:45 de la nit i encara queden entrades. Comboi van treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. A xarxes, la banda va anunciar que faria 3 esdeveniments per comentar el nou disc d'una manera més propera i relaxada. La primera trobada va ser a finals d'abril a Barcelona, la segona a Torelló, el poble que els ha vist créixer, i aquest dimecres tancaran aquest cicle de trobades a la Jazz Cava de Vic a 7:15 de la tarda. Així que si voleu anar, doncs ja ho sabeu. Pel que fa als concerts de dijous, destaquem el de Le Coq a Barcelona. No,

Bisbal va publicar el seu segon disc Sucre fa només unes setmanes i ara es troba en plena gira de presentació. Dijous l'interpretarà a la Sala Laut de Barcelona, dins del Festival Empremtes, en un concert que començarà a les 9 de la nit. Les lletres d'aquest nou disc, que algunes són en català i algunes en francès, exploren el camí cap a l'edat adulta. Els canvis del cos i la ment, la pèrdua de la innocència, els primers desitjos i els vicis dolços. Si voleu veure'l en directe, doncs encara queden entrades. Selva Nua és la banda formada per tres membres que provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida. Dijous presentaran el seu últim projecte I tu què fas quan no fas res? Un disc format per 8 cançons que parlen de records, fragilitats i moments que ens qüestionen però que també empenyen a tirar endavant. El presentaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell dins del Festival Observa i el concert, per cert, és totalment gratuït. Dijous també actuen al Cel Obert.

banda que navega entre el pop i la cançó d'autor amb tocs de jazz van publicar fa 2 anys el seu primer EP, Llum. L'any passat van treure Ombres i ara enceten nova etapa amb Xamfrà, el primer de 3 EPs que conformaran el seu segon àlbum d'estudi. Aquest dijous, Cel Obert actuarà a Barcelona, al Terrat de la Fundació Carulla, dins del cicle Microclima al Terrat. Si seguim la ruta de concerts, ens topem amb el de la Pegatina a Barcelona.

0: de Montcada i Reixac torna als escenaris després d'una aturada de prop d'un any i tornen per presentar el seu nou disc, Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència i que està dedicat precisament als barris de la ciutat. Divendres, la Pegatina actuarà a les 9 de la nit al Poble Espanyol de Barcelona. Encara queden algunes entrades a la venda i abans, per cert, l'Abril, la cantant valenciana, serà l'encarregada d'obrir el concert dels de Montcada. Per cert, que divendres, cap a la mateixa hora, també actuaran a la Barcelona, León Benavente.
1: Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor.
0: La banda d'indie rock formada el 2012 per quatre músics de diferents punts de la geografia espanyola, un gallec, un asturià, un murcià i un aragonès, doncs aquest divendres passaran per la sala Paral·lel 62 de Barcelona a 9:45 de la nit amb entrades a 25 euros encara disponibles. Fora de Barcelona destaquem també el concert de Mazzoni a l'Ítaca. Aquest divendres el Festival Ítaca fa parada a la plaça Garbina d'Ullastret, un escenari de petit format que enguany acollirà Mazzoni. El músic bisbalenc Jaume Pla, ànima del projecte, presentarà el seu últim treball, Banderes per Daltònics, un disc que marca el retorn als escenaris amb l'energia dels inicis. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades.

A Palol de Revardit, al Pla de l'Estany, hi actuarà Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, i presentarà el seu últim disc, L'Encant, el seu cinquè disc de llarga durada que va publicar a principis de mes. El concert, que forma part del Recòndit, començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Seguim amb Guillemino, que aquest cap de setmana actua a Vic.

divendres al Casino de Vic acull el concert de Guillemino, que arriba amb el seu nou treball R&B, un disc que marca el seu retorn després de diversos anys de silenci discogràfic. El concert serà en un format semiacústic i començarà a les 8 del vespre. Per cert, que divendres a Vic també actuarà Oc Déu. Ja no...

setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del So de les Cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la capella del Rosari del Pare Coll, la capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, doncs, Oc Déu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xari Marasté.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot, de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 per Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma Hi ha pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda de afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferrat de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discs durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquest. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
6: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
7: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
6: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
8: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
6: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
1: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
9: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149 mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
10: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executant les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
9: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
1: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
12: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podríem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
11: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
13: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
14: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
15: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten el cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Mategà, gent que va per la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
14: El motorista que va morir dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
1: Detectat un...

0: destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada, important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
8: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
9: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir emportar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
8: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte.

tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputa

0: pas de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raigs catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, de Gavi i d'Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des

0: de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem, Suara, en la portada. Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal de atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui.

0: negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler, són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de dos cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només dues dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
1: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
0: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei, o el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
1: Doncs, efectivament, el risc se'l pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les

0: nòmines i els pagaments doncs, de llums, d'aigua, perquè bueno, el poble no es quedi aturat.
1: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
0: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
1: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
0: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem multar cap de les subvencions.
1: Doncs ens queda clar el titular, eh? Tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
0: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
1: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies, bon dia.
1: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
2: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
3: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
2: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
1: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
4: Especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica interregidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
5: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre dos grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una vintena de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre una desena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades, amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar el de Los Palacios.
6: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamín, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
1: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
7: Dimissió! Inactiva! Dimissió! Inactiva! Dimissió!
8: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
9: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
10: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
11: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
12: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
8: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
1: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
13: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
14: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva, que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
15: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
13: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al municipal de Recasens.
1: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat, perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
16: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
17: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
1: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
18: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
19: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
18: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de

0: Quina entrada més bona, Aran! Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
1: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
1: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
3: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
3: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
3: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà. La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, has salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
5: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
4: "Li vàreu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial, que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat. Però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, lupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

és a saltar, té, tocar, u, u, b, baixa, b, doble, b, u, x, xutar, y, y.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-hi el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: Era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí ganes de jugar amb els seus amics i menjar entre pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa:
1: avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd.

0: fer per passar el temps?
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
6: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: mare, em penso que em referé. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.

0: Déu vulgui.
1: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
0: Déu meu! Fins i tot està florint!
1: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
0: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
1: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'n si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
2: Com m'engreixo!
1: Exclamava satisfet.
2: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
1: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
3: El millor pèsol és el meu,
1: continuava dient l'abocador.
4: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
5: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
4: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
5: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
4: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació, però que dura poc, i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: exacte.
5: Molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: veiem publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem.
0: Uh-huh.
1: És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert, per posar el punt final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Ah!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: La meva ànima voldria enlairar-se

0: per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla Seccat i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar a posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
1: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
0: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia del Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 no registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estès, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
0: Notícies en xarxa.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Un segon lliurament de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Els hi recordo que els grups en actiu i no els tinc ordenats en format d'MP3. Per això, aquest segon espai escoltarem formacions de la E fins a la P. I com els vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc en format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Un cop més, deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna, segona part.
3: Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
2: I per començar, els diré que és el tema en què Salomé i Raimon van guanyar el 5è Festival de la Cançó del Mediterrani l'any 1963. Va ser una fita històrica, per ser la primera cançó en català que triomfava en un gran festival durant l'època. La lletra narra la marxa de l'estimat amb una melancolia elegant, deixant un buit irrempassable. Es considera una de les peces més brillants del pop de la nova cançó. L'escoltarem interpretada per els Pescadors del Francolí. La cançó, segurament, ja la coneixen. Se'n va anar.

fiori che mi segna. Fa buon dia, digam.

Hem escoltat Sant Benar per al grup Els Pescadors del Francolí i els hi afegiré que l'any 1962 es va presentar en aquest festival de la cançó del Mediterrani el tema del mestre Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas, però la van desestimar per ser en català. L'any següent es presentava aquesta cançó, ja que acceptaven cançons en català i va guanyar. Continuem. Són dos pilars del cançoner mexicà, sovint units en el repertori de mariachis per la seva intensitat emocional. La Media Vuelta, una obra mestra de José Alfredo Jiménez, és la màxima expressió de l'orgull ferit i del desamor. El protagonista deixa marxar l'estimada perquè provi altres braços, convençut que al final acabarà tornant per la seva voluntat pròpia. Tu, solo tu, un clàssic de Felipe Valdez. La va fer popular veus com la de Selena o Pedro Infante. És una entrega total, gairebé obsessiva, on no existeix ningú més al món que la persona estimada. Escoltarem aquests dos temes en format popurri, La Media Vuelta i Tu, solo tu, per als trefins.

Hem escoltat aquestes dues cançons enllaçades, La media vuelta i Tu, solo tu, interpretada per el grup Els Trefins. Dos temes de referència absoluta dins el món de la ranxera, ja que uneix dues de les creacions més cèlebres i colpidores de José Alfredo Jiménez, el rei indiscutible de la música popular mexicana. Són cançons que comparteixen el desamor profund, el refugi en l'alcohol i el desfet de l'orgull masculí. Ella va ser el primer gran èxit de José Alfredo, escrita a finals dels anys 40. Explica el dolor profund d'un home que es troba a la cantina intentant oblidar la dona que l'ha rebutjat. Un mundo raro, un cant a la resignació de les aparences. El protagonista accepta que la relació s'ha acabat, però li demana a la seva antiga parella que quan la gent li pregunti pel passat, menteixi i digui que va conèixer un món rar, on tots dos van ser feliços, per així salvar la dignitat de la història que van viure. Doncs igual que hem fet amb Els Trefins, ara ho farem amb Els Pirates. Dues cançons enllaçades, Ella i Un mundo raro.

Acabem d'escoltar per als pirates Ella i un mundo raro. Continuem amb cançó tradicional i d'arrel. Escoltarem un tema que el Pont d'Arcalís el va recuperar i el va fer molt popular, tot i que és a ritme de pas doble. L'escoltarem amb una versió diferent que ens fa la Garota d'Empordà. També alguna que altra formació del gènere la canta amb variacions a la lletra. És la cirereta o petons i cireres que ens interpreta el grup La Garota d'Empordà.

La cirereta o petons i cireres interpretada per el grup figuerenc La Garota d'Empordà, una d'aquelles cançons que l'hem sentit amb variacions a la lletra, com els he explicat, i també amb diferents ritmes, com el que ens interpreta, o més ben dit, el que ens ha interpretat La Garota d'Empordà. Una cançó que és una celebració absoluta de la cultura Cajun, de Louisiana, els descendents dels antics colons francesos del sud dels Estats Units. El mateix títol, Jambalaya, fa referència al plat típic d'arròs de la zona, similar a la paella però picant. La lletra descriu una gran festa vora el riu, plena de menjar tradicional, vi casolà, música i ball. Va ser llançada l'any 1952 per el mític Hank Williams, considerat un dels pares fundadors del country modern, i l'han cantat la majoria de cantants d'aquest gènere musical. Escoltarem una adaptació al català que en fa La Petita Habana amb el títol dels Indianos.

El jambalaya traspassat als indianos és el que ens ha ofert la Petita Habana. És una de les peces més emblemàtiques, festives i cantades de Jaume Arnella, un dels grans pioners de la recuperació del folk i la cançó popular a Catalunya, fundador del grup Els Sapastres i de l'associació Tradicionarius. La lletra és un poema de Joan Soler i Amigó, destacat pedagog i estudiós de la cultura popular catalana. L'obra està inspirada estèticament en la poesia de Villon o Rebelois, celebrant el vi no com un simple vici, sinó com un element de germanor, de llibertat i de revolta contra les penes de la vida. Que no sigui pena, sinó alegria, aquesta interpretació que escoltarem per l'Espingari de les Rondes del Vi.

d'una de les cançons més populars de Jaume Arnella, hem escoltat aquesta interpretació que ens ha fet l'Espingari, de les Rondes del Vi. Parlem ara d'un dels boleros més vells i melancòlics i universals de la història de la música llatinoamericana. Va ser compost l'any 1935 pel genial músic i poeta mexicà Agustín Lara, conegut com el Flaco de Oro. Tot i que moltes vegades s'ha dit que Lara la va escriure inspirat pel seu tempestuós idili amb la mítica actriu Maria Félix. La cronologia ho desmenteix, ja que es van conèixer uns anys més tard. La història real és que Agustín Lara la va compondre una nit a Ciutat de Mèxic. Ell mateix va explicar que mentre passejava va veure un grup de noies que esperaven desolades els seus amants, els quals mai arribaven. Capturat per aquella tristor, va voler fer un cant a la solitud nocturna. La lletra es dirigeix directament a la lluna i a la nit, demanant-los que li diguin on és la persona estimada, tement que estigui fent la ronda amb braços d'un altre. És per això que ara escoltarem aquesta coneguda Noche de Ronda interpretada per el grup Mar Brava.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tot una història la que va inspirar el poeta mexicà Agustín Lara per escriure aquesta Noche de Ronda que ens ha cantat el grup Mar Brava. És una de les irreverents i divertides de la trinca. La van incloure en el disc Trincamerón del 1975. Narra un embolic del cove amb la participació d'un fadrí enamorat, la noia objecte dels seus sospirs i l'oncle d'aquesta, justament el canonge de la Seu, d'una població que no es concretava i que exercia de guàrdia de la moral o interessat directament en l'assumpte. Els Trincos la vara musicar en lletra de Maria Aurèlia Campmany i de Joan Alcover. És la divertida història del canonge de la Seu que ens l'interpreta el grup Mar Endins.

0: Bartomeu, s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
1: Bartomeu, Bartomeu,
0: s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: Un amic li diu, Tomeu, feu una cosa.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: De dona us disfressareu, gràcia tallada.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: I això proclamareu a cal canonge.

les cançons irreverents i divertides de la trinca, aquesta vegada amb la veu de mar endins, el canonge de la Seu. Continuem amb aquesta que és amb lletra i música de l'actor Joan Crosas, que va ser el fundador i component del grup de folk Esquirols i que va dedicar a la figura de Joan Serrallonga, que va viure entre 1594 i 1634. El bandoler més famós de les Guilleries, el grup d'Osona, no fa un simple repàs històric, sinó que utilitza el mític bandoler que robava els rics i desafiava el poder real com una metàfora de la resistència, la identitat i la lluita del poble català. En ple període de la transició, la tornada era un clam de llibertat. Escoltem Torna, torna, Serrallonga, per mariners de...

Una de les cançons també emblemàtiques dels Esquirols, juntament amb Fent camí, que donava títol a un treball discogràfic, aquest Torna, torna, Serrallonga, també donava títol a un dels altres treballs discogràfics del grup Esquirols, aquesta vegada amb aquest accent francès-català dels Mariners del Canigó. Si cerquem un tema per parlar del carnaval, segurament aquest és La vida és un carnaval, de Celia Cruz. Però si es tracta de festa major, ho tenim clar. El tema de la trinca guanya per unanimitat. Dóna títol al segon disc d'aquest grup, que el varen gravar l'any 1970. La majoria de les 13 cançons que el componen segueixen per ordre cronològic, amb una barreja molt reixida d'ironia i costumisme i amb l'ús prodigiós d'un gustíssim llenguatge popular, els actes d'un dia de la festa major d'un típic poble de la Catalunya de finals dels anys 60. No fa falta que els hi digui el títol? Sí, és Festa Major, interpretada per el grup de Vilassar, Mestre d'Aixa.

Segurament, amb algun anunci que ens parla de la festa major d'algun poble, el fons musical és aquesta cançó de la Trinca, la banda sonora oficiosa de totes les festes majors de Catalunya. Continuem amb una de les cançons més commovedores, íntimes i poètiques de tota la trajectòria de Lluís Llach. Va ser publicada l'any 1985 dins el seu emblemàtic àlbum Mar a Mar. A diferència de les seves grans cançons de lluita, política o col·lectiva, aquesta peça neix del dolor més íntim i personal, la pèrdua de la seva mare, Maria Concepció Grande. La cançó és l'elegia de comiat de la mare, utilitzant la metàfora d'un viatge. Llach no es queda només amb la tristor de la mort, sinó que busca el consol a través de la memòria i el llegat emocional de la persona que marxa. I ens fa una excel·lent interpretació la Neus Mar amb aquest núvol blanc.

Preciós el tema, com també preciós la interpretació de la Neus amb aquest tema de Lluís Llach, aquest Núvol Blanc. És un dels temes més famosos i entranyables del gènere calipso i de la música popular del Carib. Tot i que està profundament lligada a la identitat de Jamaica, es va convertir en un èxit mundial gràcies a un dels grans artistes de la música americana, com va ser Harry Belafonte, que la va incloure en el seu àlbum Calypso, de l'any 1956. Narra la història d'un mariner o un viatger que s'ha enamorat de la illa, de la seva gent i de la seva vida, però que s'ha d'embarcar i marxar i deixar el seu cor a Kingston, la capital de Jamaica. És Jamaica Farewell, ens l'interpreta el grup Norai i era una de les peces que interpretava en solitari un dels seus fundadors, com va ser en Kevin Hubbard. L'escoltem.

0: I amb aquesta última nota tanquem per segona vegada, i no última, la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos de nou en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens veiem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
5: Let me show you the song.

0: Champagne good? Enjoying the champagne?
1: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Plegant. Coplejant amb Caral Pedemonte.
3: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la Colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: vida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins el món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte és Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit denunciadament repetit. D'obres d'artistes protegides per drets d'autors per a entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per el pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'Omac Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
4: Sota els cims de les muntanyes
0: muntanyes, els ramats grans fans pasturen el sucre.

els estius i els rigors dels hiverns sencils. Transhumància.

audiencia es la nostra Dio, la nostra cosa se vindrà un essa minu, mes fort. Mes viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que

0: Molt xulo aquest tema, de l'Humac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è aplec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Coplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes. A la primera sardana de veterans, Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica. I finalment, entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Cassà. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: Coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig, a un quart de dues, festa major de Golmés, amb una ballada amb la Copla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Copla Amics de la Sardana de Peralada, amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll, amb una ballada amb la Copla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Copla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2 de 12, ballada Rubí amb la Copla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12 ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda, dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 6:02, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Copla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric, amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Copla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Copla La Principal del Llobregat, i també a 10:02 ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Copla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Coples, Bisbal Jove Sabadell i Jovenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Coples Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 2:05 de la tarda amb les Coples Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:15 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Copla Lluïsos, i també a 2:12 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Copla La Principal del Llobregat. També a 2:12 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Copla Ciutat de Terrassa, i a 2:12 ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 2:12 ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a 12:00 ballada a Tàrrega amb la Copla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Copla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de les 5 de la tarda amb les Coples Catania i Maricel. També 6:02 a Berga hi haurà ballada amb la Copla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal de Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental copla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castellà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castellà, tant si han nascut al municipi com si hi han viscut. Aquest esdeveniment té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Castellà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza els Amics de la Sardana de Castellà de la Selva. Com a anècdota, les 4 primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castellà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les coples castanenques: la Salvatana, la Principal de Castellà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castellà en els anys que han estat de Castellà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta copla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000, per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la Cobla Contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

a Montserrat Caupena, de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanó de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i s'hi pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic colles sardanista germanolaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana, l'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós, això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena,

de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coblejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu fort.

0: Coplejant. El programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplejant, amb Queralt Pedemonte i Jordi Terma.
2: Ona Villas, 107 FM. Sintonitzes Ona Villas. Ona Villas.
3: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Ona Villas, 107 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu, per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre. Durant la tarda, núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: no és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers.
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs el plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però, dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
12: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
3: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
16: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: Consell de Ministres, que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
17: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
15: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
18: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòbora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla. I és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
19: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
20: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
21: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
20: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
0: Doncs no deixem els més petits perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
3: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
23: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
22: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
23: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
22: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
1: Notícies en xarxa.
0: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus exprés, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
5: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
0: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
7: Aquest dimarts el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
9: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant doncs, aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, doncs, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
7: Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
0: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
24: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
24: Els fets van passar ahir a quarts de nou del matí a la localitat Baixa Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Picó. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
26: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
25: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
27: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
28: Ell sabe que la confiança era absoluta. És verdad, i tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
27: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
27: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
4: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
27: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça, Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
8: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
27: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui al Calafell i al Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà els dies 19 i 20 de setembre, serà el primer títol del nou curs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treballs.
12: Com a trans, et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
16: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit. Marimacho.
31: Existir solo.
32: Puto mono. Té a menjar plàtans.
33: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
34: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
35: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
36: Fisioteràpia en l'esport de base.
37: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
35: Salut activa.
38: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
39: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport. Llavors, per la mainada que comença a fer esport, és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult, sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
35: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? I jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2,5 anys secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert dues de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
15: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
14: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
3: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit

0: va haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona. No todo vale.
1: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
2: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
4: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
3: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
0: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
1: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
2: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
6: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòbora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
2: 3:45, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
1: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
7: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
1: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
2: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellvé, bon dia.
8: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
9: Són millores que crec que estan trobar

0: trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
1: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
2: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
3: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha 3 eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
4: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Humanà, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
3: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
5: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
2: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
5: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
2: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
6: L'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure 2 curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
7: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
8: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
7: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
2: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la 2a edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabric Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
10: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
9: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
2: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
11: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en català i occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
12: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
11: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
13: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
14: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
13: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
15: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
13: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
16: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play-off.
13: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
17: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
13: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Espart Girona, a la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3, ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Ona Bitlles, 107 FM.

through this, what comes next will be marvelous.

Szanowna Pani Burgoń! Wszystkie tego nie wybrać!

0: Ona Villas, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Sintonitzes Ona Villas.

Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Sintonitzes Ona Bitlles.

0: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

she don't need no glass.

0: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
1: Ole, ole, ole, aquest nano tan guapo.
0: Espardenya blanca al peu.

0: Ai, què va passar?
1: Que la justícia m'agafà i em farà, ai, mareta, que em farà pagar ma vida. Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'hora del conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè... torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís. Diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però... també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
2: Llum, llum! Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama, papa...
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans esperades... Ui, quin fàstic! Semblava que no es casaria mai.
2: en plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem La princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep, i com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, esclar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenir unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah. Agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents, són precioses, i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat, fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents, una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredorada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Setcases. Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt, molt
6: tots tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Thank you.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. Mm-hmm. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots Digues. Explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, va, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesha Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està al sac. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Marie Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: A veure!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes, rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem a que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort! El terror dels camins de Santa Agnès, el lladre que no coneixia la por, tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora, ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No, no, no va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit. El nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys."

0: Eric, que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari. Li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar.
1: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria. Però, al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La 7ª, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu.
1: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
0: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
1: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
0: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
3: Els hi vàrem donar, gran Samir.
0: Li vaureu donar tots els presents?
1: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
0: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
1: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
0: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
1: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
0: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
1: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer, per art de màgia, una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga, ja tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: En Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García, i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: La meva ànima voldria enlairar-se.
0: Ona Bitlles.

Molt bona tarda, fanàtics de l'època dels 80. Comencem una nova edició del programa Retorn als 80. Torna la marxa a la pista de ball de Ona Villas. I per començar a la marxa tenim el tema You Ain't My Angel.

i seguim gaudint d'aquella època dels anys 80 amb el tema Don't Stop the Music.

Quines grans melodies es feien aquella època dels 80, i ara per seguir gaudint més d'aquelles meravelloses melodies tenim el tema Eda.

Vinga, vinga, que no pari la bona música d'aquella època dels 80. I ara seguim la marxa de la pista de ball d'Ona Vella amb el tema Back to This Night.

Vinga, vinga, i continuem gaudint d'aquelles melodies dels anys 80 amb el tema Love Me Forever.

Vinga, vinga, a ballar, a ballar, a ballar, i no pareu de ballar. I ara seguim amb el tema If You Were Love.

Vinga, vinga, ja falta poc per acabar la pista de ball d'avui. I ara seguim amb el tema Don't Call Me Tonight.

Vinga, vinga, i un dissabte més ja hem arribat al final de la pista de ball de Ona Villas i ho fem amb el tema Mercury and Iron Halls. Espero que hagi gaudit d'aquestes melodies precioses dels anys 80 que ens feien ballar el cos cap aquí i cap allà i no paraven de ballar. Bueno, xatos, que tingueu una setmana fantàstica i ens retrobem el pròxim dissabte. Una abraçada ben forta. Adeu!

0: Ona Bitlles.
1: Si ets els que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu? Com diem sempre, a punt d'obrir de deslligar de posar en dansa el nostre Sac de Sons. Som-hi, doncs? Preparats? Doncs vinga, endavant. Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas dels New Order, un clàssic. Aquest és el Blue Monday i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio.

I què esperaves que fos, si no el sac de sons a aquestes hores? No podia ser cap altra cosa. Doncs el sac ja el tenim ben deslligat. Hem començat amb els New Order i aquella clàssica, el Blue Monday, i després el que va ser un omplevistes a l'any 1982-83, si la memòria no em falla, va ser tot una declaració dels Lime, Baby, We're Gonna Love Tonight. I ara sí que entrem ja amb la nostra matèria i amb el nostre ADN. Això és l'àlbum The Time Machine, el publicava l'any 1999 Alan Parsons. I aquest és un dels seus tracks, Out of the Blue.

Out of the Blue, un dels tracks que s'incluïen a l'àlbum del 99 d'Alan Parsons i anomenat genèricament The Time Machine. Per aquells que dèieu, uix, aquesta veu em sona, i tant que sí, és el Henley, el vocalista dels Spandau Ballet, que va col·laborar en aquest disc i en concret en aquesta cançó. Continuem a l'any, a la dècada dels 90, dècada en què els àlbums unplugged es van posar de moda. També s'hi van afegir el carro, els de cors. Aquest és el No Frontiers.

0: No Frontiers, un dels tracks que s'incluïen a l'àlbum Unplugged, eh? Un dels The Course.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de Sons, la nostra recepta detox.
6: Sex and drugs and rock and roll.
0: Seguim, doncs, cuinant la nostra recepta detox. Ara li posem un dels ingredients especials del dia. Àlbum Only the Strong Survive el publicava ara fa poc més de 2 anys el boss Bruce Springsteen, un àlbum de grans versions com aquesta de Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Una cançó popularitzada per Neil Diamond i que ara fa doncs, un parell d'anys Bruce Springsteen en va fer aquesta versió del Shine Ain't Gonna Shine Anymore i el va incloure a l'àlbum Only the Strong Survive, aquest àlbum de grans i grans versions. I de versions a una original. So que també coneixes prou bé és el so d'Dire Straits. Album on every street when it comes to you.

0: When It Comes To You, aquest so tan clàssic dels Dire Straits, so clàssic també, evidentment, del seu líder, Mark Knopfler, lo incluí a l'àlbum On Every Street.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Doncs vinga, que continua sonant la música al nostre estil. Ara un estil totalment diferent. Any 1983, si la memòria no em falla. És el so d'Elvis Costello, Every Day I Write the Book.

Every Day I Ride the Brook. Aquest és el so, aquesta és la cançoneta que ens ha fet sonar avui en Elvis Costello. I de l'Elvis Costello, doncs el George Harrison, Although Years Ago, és un dels singles que va publicar ben bé a principis de la dècada dels 80.

0: Ben bé a principis dels 80, en George Harrison publicava aquest All Those Years Ago, una cançó en memòria del seu amic John Lennon, amb el qual, evidentment, havien passat molts, molts anys junts.
1: Sac de sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
0: Doncs ara una mica de calma i tranquil·litat amb aquesta de Glenn Frey en solitari. Aquest és el Sexy Girl, també es publicava ben bé a principis dels 80.

formen part dels Eagles, en Glenn Frey va fer grans treballs i també en solitari, per exemple, aquest Sexy Girl. I del Glenn Frey, doncs, els House Martins, també amb una magnífica cançó, havent deixat bastant enrere ja la capella, que és el que els va fer triomfar. Aquest és el Build.

0: menjada, per dir-ho així. Sempre fa que la cosa es posi bé, doncs també se'ns posa molt bé aquest build dels House Martins, després d'haver deixat enrere l'estil que els va popularitzar, que va ser, doncs, la capella.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Doncs, Carla, per la canya t'hauràs d'esperar una miqueta, però molt poquet, perquè ara sí que ens toca pujar una mica el ritme i després vindrà la canya. Aquest és el so de l'Olivia Newton-John després d'haver passat per Grease. Aquest és el Physical i això és de mitjans de la dècada dels 80.

Fantàstica la veu d'Olivia Newton-John, que després d'aquell gris i fins i tot després d'aquella banda que va protagonitzar, aquella pel·lícula que va protagonitzar Xanadu, amb banda sonora d'ella i l'Electric Light Orchestra, doncs va signar aquest physical. Ara sí que ja anem cap a les dues darreres cançons que ens toquen avui. Cançons, tal com deia la Carla, amb canya. La primera, els Kiss, clàssica també, eh? Pels que no ens fa gaire gràcia el rock dur o no coneixem massa els Kiss, doncs aquesta segur que la coneixem. I was made for loving you.

I Was Made For Loving You era el so dels Kiss, també ben bé a la primera meitat de la dècada dels 80 ens van deixar aquest gran tamarro que l'hem brincat, l'hem ballat, ens hem escabellat i desmelenat més d'una vegada, t'agradi o no t'agradin els Kiss. I ara sí que és moment de començar a tocar el 2 i el tocarem amb els 99 Red Balloons, però la seva cançó original, amb el seu idioma original en alemany. És a dir, no em feu dir el títol en alemany, perquè aquesta sí que no la coneixes prou bé, és la de Nena, i aquesta és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavi Gargallons. Veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.

0: tarda a totes i a tots.
1: Bona tarda a tothom.
0: Des de la Biblioteca de Sant Pere de Riudebitlles, avui tornem en el cine. El cine amb els Jaumes. Amb el Jaume Font, el Jaume Felipe, amb el Jaume Felipe i el Jaume Font, per comentar una pel·lícula documental, quelcom de la societat, no? De ser i tenir, no? Aviam, com amb la versió francesa es diu?
2: Être et avoir.
3: Être et avoir, exacte.
0: Molt bé.
3: Bueno, avui fem un
2: documental.
3: Un documental, cosa atípica.
2: Sí.
3: Però que és un gènere de cine que s'hauria de tenir en compte perquè n'hi ha de molts interessants. I en casos com aquest, petites obres d'art.
2: Sí, aquest va obrir camí, aquest documental, perquè molts dels que van venir després van imitar la manera de fer d'aquest documental. Aquest deixar la càmera i deixar que passin les coses...
3: Allà està.
2: Sense pressa.
3: Sí, sí.
2: No? I aquest buscar les reaccions de la gent que hi surt i no intervenir per res, no? I ser un testimoni...
3: No intervenir per res.
2: I fer... Bueno, el rodatge es va allargar durant 10 setmanes.
3: Sí, va ser llarguet, però la tècnica era la de la càmera invisible.
2: Sí, exacte. Sí,
3: plantaven la càmera. Uh-huh. El que sí que aquesta... Bueno, això els seguidors diran ara de què parlen, aquest. Parlem d'una pel·lícula que jo la desconeixia, d'una pel·lícula documental que jo la desconeixia, no la tenia d'això, que me la va recomanar el Jaume Felipe, cosa que li estaré eternament agraït.
1: Sí, perquè està emocionat, eh?
3: Molt, molt.
2: És una petita joia.
3: No, a mi em va emocionar. Em va emocionar moltíssim. I és una pel·lícula que, a més, no té un guió,
2: no.
3: Però sí que té una línia.
2: Sí.
3: Una línia que coneix.
2: Sí.
3: I a més, és molt ben feta.
2: Sí.
3: I sobretot, jo crec que el muntador, que és el mateix director, que és el Nicolas Philibert, fa un treball fantàstic.
2: Sí.
3: Perquè està muntat d'una manera que no intercedeix una seqüència amb l'altra i pot seguir el fil de tot d'una manera que t'hi poses dintre.
2: Sí, flueix.
3: Flueix.
2: Aquest documental el comences a veure i sense que passi res extraordinari, perquè no passa res extraordinari, però no pots deixar de mirar.
3: No, és addictiu.
2: És addictiu.
3: Sí, és addictiu. Això que quan comença, quan la vaig començar a veure, jo vaig veure la versió francesa,
2: sí.
3: No per res, no sé per què, mira.
2: No, ben fet.
3: D'això. I, clar, obren pantalla amb les vaques, dic, home, jo volia veure una pel·lícula de canalla, no de vaques.
2: Bueno, t'està introduint en el lloc.
3: S'està introduint en el lloc, en el sistema i el modus vivendi de la societat d'aquest
2: sí.
3: poble.
2: Perquè, expliquem de què va.
3: Bueno, és la història d'un mestre. Més que res, ens volen ensenyar el sistema d'escola única rural de França. A través de les vivències d'aquest poble, que és un poble, no sé com es diu, però és de la regió de l'Auvergne.
2: Sant Etienne,
3: ho
2: he buscat, és un poblet molt petit.
3: Molt petit, però em va fer d'això perquè de jove, jo hi havia anat molt aquesta regió, de jove, perquè allà es feia el Gran Premi de França de Fórmula 1, al circuit de Clermont-Ferrand.
2: Ah, sí, està a prop.
3: I jo hi havia anat molt, hi havia anat 4 o 5 vegades a veure la Fórmula 1. Bestieses d'aquelles que fas quan tens 18 anys o menys.
2: Bé, coses que s'han de fer quan tens 18 anys.
3: Sí.
2: Que és una
3: gana. I vaig buscar la zona de l'Auvergne.
2: Sí.
3: La capital és Clermont-Ferrand.
2: Sí. Sí, és allà. És un poblet molt petit que quan es va fer el documental tenia 244 habitants i ara en té 267.
3: Sí,
2: dos carrers, l'església, un bar, bueno, un bar que deu ser la Boulangerie, i el bar, no? La fleca i el bar, i l'escola.
3: Tu complet. Tu complet.
2: Tot junt.
3: Tot junt. Llavors, també haig de dir que em va sorprendre, perquè desconeixia també el sistema d'aula única del francès.
2: Uh-huh.
3: I és un sistema que aquí, suposo que n'hi deu haver alguna, d'aula única, amb algun poble d'aquests que despoblats de l'Espanya vacia.
2: Sí, segur.
3: Com ja ho era aula única, el mestre que va prometre al mar.
2: Exacte.
3: Ja era jo. Però clar, jo era en temps de la Guerra Civil. Això és més cap aquí.
2: Sí, és
3: bastant més cap aquí.
2: 2002.
3: Uh-huh. I em va sorprendre doncs, que encara es mantingués aquest sistema. Uh-huh. Però un cop has vist la pel·lícula, penses que aquest sistema no s'ha de perdre mai.
2: S'ha de continuar fent.
3: S'ha de continuar fent.
2: Perquè al final té, que té 14 alumnes, 12,
3: sí,
2: de totes les edats.
3: Però a més és
2: curiós, bueno, té el grup, clar, dels petits, el dels mitjans i el dels grans.
3: Ja em perdonareu si faig incidència de que és una pel·lícula que l'hem repassat ara. I a més si afegir la vaga de les mestres.
2: Bueno, és que està de plena actualitat.
3: De plena actualitat.
2: Aquest documental, clar, està de plena actualitat.
3: És que és un contrast tan contrastat, per donar la redundància, que dius, bueno, escolti, a part del sou, no us podeu queixar de res més. Perquè ho teniu tot. El sou val, d'acord. Perquè, però això del sou també és una història, que el que paga sempre paga molt i el que cobra sempre cobrem poc.
2: Sempre.
3: Vull dir, això és de tot.
2: Si no ens posarem mai d'acord.
3: Si no ens posarem mai d'acord. Però per allò de bé, diu, les ràdios. Escolti, jo anava a la Salle i teníem una ràdio de 60. Érem 60 a la classe.
2: 60 alumnes,
3: 60 alumnes.
2: Per curs.
3: Per curs. I un professor que també ens ho feia tot. Un hermano que ens ho feia tot.
2: Era
3: l'hermano Albert, em feia tot.
2: Sí, sí, sí.
3: Francès, matemàtiques, geometria, d'això.
2: Tot.
3: Hasta l'educació física. Es treia la sotana i soltava més que nosaltres. I clar, ara dius això. A veure, que no és una crítica, d'això de la vaga de mestre. Escolti, ni molt menys. Però vull dir-te que, clar, quan veus aquesta pel·lícula i veus aquest mestre, sobretot, i dius, home...
2: Bueno, el mestre, jo crec que el mestre d'aquesta pel·lícula és excepcional.
3: És excepcional.
2: És excepcional, sí. És el típic...
3: Quan em van fer aquest, em van trecar el mollo.
2: Bueno, és el típic mestre vocacional.
3: Però molt,
2: Que ell vol, el que vol, és ensenyar.
3: Mira, i amb aquesta pel·lícula, sobretot, hi ha una seqüència que a mi em va arribar al cor, em va emocionar, que és quan ell parla amb la nena gran, que sembla que tingui una mica d'autisme.
2: Sí. Sí, sí, té dificultats de comunicació.
3: Sí. Però com li parla de quan la porta i sobretot al final que li diu, aniràs a l'institut, però jo estaré aquí. Em pots venir a veure i si tu no vens, vindré jo.
2: Sí. Sí, sí, si vols venir els dissabtes, ja ho saps. Ja ho saps. Clar, perquè a més el professor viu a l'escola.
3: Sí, sí, sí.
2: Viu a la mateixa escola, al pis de sobre.
3: Però bueno, ara estava pendent de que amb el professor no, com que
2: bueno,
3: jo viu,
2: clar.
3: Diu, no sé si em podré callar. Segurament, pel que expliquen, segurament s'hi va callar, perquè
2: no
3: el professor era d'allà a la vora.
2: Uh-huh.
3: I, per tant, se suposa que...
2: Que ja tenia casa, que no necessitava.
3: L'únic que ha de fer el professor actual és posar un llit de més per si algun dia hi ha tormenta i no pot marxar.
2: Exacte. Sí, sí, perquè ja es veu que el temps allà és una mica complicat.
3: El temps no acompanya gaire.
2: No acompanya gaire.
3: Però hi ha seqüències que, ja et dic jo, a mi encara ara recordant-les m'emociono.
2: Sí, sí. No, a veure, és molt maco el documental. Bueno, jo crec que els nens són meravellosos, sobretot el Jojo.
3: No estan fets malbé.
2: No. Els petits són...
3: I la Marí.
2: Són maquíssims.
3: Molt macos.
2: Són molt macos. Però bueno, són nens. Al final són nens petits que deuen tenir 4 anys i mig. Em sembla que diuen,
3: sembla que,
2: no?
3: He llegit que era, concretament eren entre 4 i 14. Ai, no, entre 4 i 12.
2: Entre 4 i 12. Sí, els més petits de tot tenen al voltant d'això.
3: I les tortugues,
2: que acompanyen a la classe.
3: Que acompanyen a la classe.
2: Que se les veu, per cert.
3: Sí, sí.
2: Però, clar, els petits és que són... Bueno, són
3: molt petits, però aquell home...
2: Però són una meravella.
3: Aquest professor com els porta amb una educació individual, molt centrada a cada nen,
2: clar,
3: mirant de treure tot el positiu que pot d'aquests nens, sense retreure'ls gran cosa, amb un sistema autoritari paternalista, però...
2: Els guia.
3: Ara anava a dir, és el seu cap espiritual.
2: Sí, els guia més que una altra cosa i aprofiten cada moment per aprendre alguna cosa.
3: Sempre.
2: Quan estan a l'institut, que van a fer la visita,
3: sí,
2: ja repassa molt amb el Jojo, li repassa els números.
3: I amb els grans també, amb els grans li repassa, heu de ser amics, perquè els dos grans s'esbrallen, són els dos gallins.
2: Sí, sí.
3: Heu de ser amics. Perquè aquí, quan entreu aquí, en principi, aniran per vosaltres.
2: Clar,
3: us heu de cuidar. Un amb l'altre us heu de cuidar.
2: Clar, us heu de buscar. Sí, sí.
3: Que...
2: És curiós, hi ha moltes escenes que surten, doncs això, que s'esbrallen, no?, entre ells, que discuteixen.
3: Però com ho porta, com ho calmen?
2: Jo crec que té l'autoritat.
3: Sí, aquest a més, fixa't que tots, la majoria de nens, quan els diu, i què voleu ser, mestres?
2: Sí.
3: Perquè, clar...
2: Bueno, perquè el tenen com una figura.
3: El tenen amb ell.
2: Clar.
3: I els que van a l'institut ja estan angoixats pensant que han de marxar d'allà.
2: Clar. han de marxar, no, perquè es perden, jo crec que ells saben, els grans,
3: sí,
2: que se'ls acaba una etapa. Se'ls acaba una etapa i, saben, i que no estaran.
3: A més, un canalla molt desperta que l'ambient rural ja ho porta, això. Mm. Perquè hi ha una seqüència també que, si t'hi fixes, un d'aquests mitjans, que deu tenir el nen aquell que té 8 o 9 anys, porta el tractor com un regidor.
2: Sí, sí.
3: Però i endavant, i endavant.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno,
3: i,
2: és que
3: i, ajuden, final... i ajuden a les tasques de casa.
2: Perquè viuen en granges,
3: sí,
2: no?
3: Sí,
2: hi ha, surt un que fa el dinar, també,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Per la seva germana,
3: sí.
2: I ajuden a la granja. I, bueno, al final és una comunitat rural que el que es dedica a tothom és a cuidar vaques.
3: Sí, vaques, sí, tenen ramaderia.
2: Tenen ramaderia. Sí. Llavors, tots ho viuen... és un lloc, a la casa és un lloc on es treballa.
3: I tant.
2: On sí, es dona un cop de mà.
3: Sí, sí, sí,
2: i n'hi ha que netegen l'estable, n'hi ha que porta el tractor...
3: Fa la feina que pertoca al moment.
2: Fa la feina que toca.
3: I llavors, a més, bueno. hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció, també. L'atenció, en el sentit de dir... És una família de bar, una família.
2: Mm-hmm.
3: Perquè... les famílies tenen molta cura de que els nens facin els deures.
2: Sí.
3: Són una família que ajuden amb el professor i no es queixen del professor.
2: I estan a sobre.
3: I estan... Bueno. I llavors hi ha d'això que fan matemàtica,
2: sí.
3: I fan anar el tiet,
2: sí.
3: que té una mica més d'estudis, perquè sí. Ells no hi arriben allà.
2: Sí, sí.
3: I vas fixar-me allò.
2: Sí, sí, sí.
3: Dius, home,
2: sí,
3: no,
2: sí.
3: Escolta...
2: Bueno, el mètode pedagògic d'aquella família també és una mica especial,
3: sí,
2: eh? Perquè si li diu que quants platallots són 6 més 6 platallots... Bueno,
3: home,
2: potser no caldria. Però, potser no caldria.
3: Però són exemples que entengui.
2: No, no, sí, això està clar. Això està clar.
3: Quan està passa clar. Tant i tant. Sí,
2: però sí, sí que és veritat que aquelles famílies donen importància a l'educació de la canalla. Molta importància a l'educació de la canalla, perquè, bueno...
3: Com que ells van molt mancats.
2: Estan amb l'entorn que estan.
3: Sí, van mancats d'educació i són conscients de que els hi falta clar. Això. No volen que els seus fills...
2: Exacte.
3: Passin per aquí, quan els hi falta aquest nivell.
2: I tenen aquesta oportunitat, aquesta canalla tenen l'oportunitat d'anar a escola i anar a una escola rural.
3: Sí,
2: no s'han de desplaçar.
3: Bueno,
2: s'han de
3: desplaçar
2: mínimament, amb furgoneta.
3: Tenen la furgoneta aquella col·lectiva,
2: sí.
3: que els dels veïns d'una mica més lluny i van
2: exacte.
3: Amb la furgoneta
2: sí.
3: I d'això. Però jo crec que també, bueno, crec, no, estic segur, que també són molt conscients de la sort que han tingut de tenir un mestre
2: exacte.
3: Com els que els hi ha tocat.
2: Sí, sí.
3: És un senyor que ja hi porta 20 anys, però que fa 35 que es dedica a l'ensenyament.
2: Es dedica a l'ensenyament. Sí, sí.
3: A més, el que tu has dit, és un senyor donat, abocat.
2: És vocacional, total.
3: Que viu per això.
2: Sí, sí, sí.
3: A més, ell hi ha un moment que ho diu. Diu, jo si no sigues mestre, no sé què ser.
2: No sé què seria. Sí, sí.
3: Jo, perquè és el que...
2: Sí, sí, d'aquestes persones que...
3: No és el que he fet tota la vida, diu, és el que he volgut fer sempre.
2: Sí. Sí, sí. Ell també explica la seva història, és curiós,
3: sí,
2: perquè és fill d'un exiliat espanyol republicà.
3: Sí, sí, d'Andalusia.
2: D'Andalusia.
3: Sí.
2: I ell explica que això que va perdre el seu pare relativament
3: sí.
2: jove i que una de les coses que més valorava, no?, el seu pare era l'ensenyament.
3: I això que el seu pare era...
2: Era paleta.
3: Era paleta.
2: Sí,
3: era paleta.
2: Sí, sí.
3: Un entorn humil, però
2: sí, sí.
3: El seu pare valorava molt.
2: Valorava
3: molt, sí, i ell va poder ser mestre
2: uh-huh.
3: i s'ha dedicat a l'ensenyament, però de quina manera?
2: Sí.
3: De quina manera? Jo aquest dematí, parlant, mentre esmorzava amb el Ramon, parlant d'això, deia... Estic per agafar la neta i portar-la allà.
2: Tant de bo. Tant de bo es pogués.
3: Perquè, home, és que... Hi ha coses de la vida, verdaderament, que és un verdader regal.
2: Sí.
3: Un verdader regal.
2: Sí, la veritat és que sí. Jo crec que és un homenatge als mestres vocacionals,
3: sí.
2: És un homenatge a les escoles rurals, és un homenatge també al...
3: Inclús a la vida rural.
2: A la vida rural, també. I aquesta manera de fer, d'ensenyar guiant, no?, amb els alumnes,
3: sí,
2: intentant
3: sí.
2: treure
3: el sí,
2: millor de cadascú i afrontant els problemes.
3: Exacte.
2: Perquè en tenen de problemes.
3: Però resolent els problemes.
2: Bueno, clar,
3: no per canvi.
2: No, clar, clar.
3: Bueno, resolen els problemes i de la manera més positiva que saben i poden.
2: Clar.
3: I a mi això també, no, ja et dic, a mi una pel·lícula que em va sorprendre, em va emocionar,
2: uh-huh.
3: i quan vaig acabar, que, a més, durant aquest temps l'he vist 3 vegades, eh?
2: Déu-n'hi-do.
3: Bueno, perquè ja saps que s'agrada
2: sí,
3: ser
2: sí,
3: detallista
2: sí.
3: fixant en les coses i d'això.
2: Sí.
3: I vaig quedar... Dic, bueno, no sé, jo feia temps que no m'emocionava amb una pel·lícula.
2: Mira, veus?
3: Per temps, eh?
2: Molt,
3: dir...
2: molt bé.
3: Bueno, no, però amb aquest grau d'emoció no, perquè el mestre que va prometre el mar també em va emocionar,
2: ja.
3: No? però no a aquest nivell.
2: No, bueno, és una altra història.
3: Aquest nivell t'emociona d'una manera molt íntima.
2: Molt íntima.
3: Eh?
2: Sí. Bueno, perquè recordes, no?
3: El teu temps d'escola,
2: el que has viscut, el que has passat, aquells mestres que et van marcar.
3: Mestre, només en vaig tenir un,
2: bueno,
3: perquè
2: clar.
3: A més saltàvem de curs amb el mateix.
2: Ah, el mateix era el que us portava durant tota la primària.
3: Tot?
2: Sí, sí, sí.
3: Clar, i dius, bueno, clar, era alguna cosa grossa com era la Salle, però una cosa petita, però dius, més o menys és això. I a més també vaig tenir la sort de trobar un hermano vocacional que també t'estava molt a sobre, t'acompanyava, t'aconsellava, mirava...
2: Com és d'important, eh?
3: Com és, jo recordo alguna vegada dir, no, avui quan pleguis t'acompanyaré a casa que vull parlar amb el teu pare i tal, perquè cuidava aquests detalls.
2: Clar, sí, sí.
3: I sí, que vull dir que sí, em va retreure una mica a la infància meva i de tants que van passar per allà. Sempre t'he dit que també va ser una bona etapa.
2: Doncs, això s'està perdent.
3: Sí, bueno, és això.
2: Al final...
3: Clar, que dius, bueno, al final, què fem ara? Com els ensenyem? Quan pugen?
2: Quin paper té les famílies? Aquí, això per començar. O sigui, l'escola no pot ser un aparcament de nens on es deixen els nens i tot els hi han d'ensenyar.
3: I el que no pot ser...
2: No pot ser.
3: Que perquè t'avisen el nen i el nen et diu que l'han avisat a col·legi, vagis allà i li donis una bronca amb el mestre que no sap ni de què ve.
2: Bueno, hi ha d'haver aquesta sobreprotecció que els nens són meravellosos i fantàstics.
3: Deixeu que els professionals treballin i facin el que hagin de fer, que per això hi són.
2: Perquè així entre nosaltres, els nens, n'hi ha que són una mica cabronets. Així entre nosaltres.
3: Jo crec que una mica no. Jo crec que una mica no.
2: Doncs se'ls ha de guiar amb aquesta canalla.
3: I hi ha pares molt sensibles que no poden suportar que el nen sigui objecte, diguéssim, d'atenció especial. Per dir-ho d'alguna manera.
2: I n'hi ha que ho necessiten.
3: Molt.
2: Ja ho sabem.
3: I llavors anem a l'altra pregunta. I per què ho necessiten? Perquè a casa seva no tenen l'ambient adequat.
2: Bueno, clar, és que és això. Al final l'educació no és una qüestió només de l'escola. L'educació familiar.
3: A l'escola, evidentment, encara que no vulguis, s'eduquen. I aprenen. I es culturitzen. Però si això no va acompanyat d'una bona feina a la família, escolti...
2: Queda coix.
3: Sí. I doncs ja digui, a mi m'agrada molt. A més, la pel·lícula com a documental està molt ben feta. No li falta res. El color també està molt lograt perquè no és un color massa expressiu, que no et fa dispersar de l'extensió, és un color molt matisat, molt neutre.
2: Sí, sí, està rodat amb 16 mil·límetres.
3: Sí, 16 mil·límetres, sí.
2: Super 16.
3: Sí, sí.
2: Amb cinema.
3: No sé on he llegit que per alguna seqüència de les aules, el director penjava la càmera, l'enfocava i allà ho deixava.
2: I allà ho deixava.
3: I després ja ho recollirem.
2: I a veure què passa.
3: I farem el muntatge.
2: Sí, sí.
3: Doncs aquesta pel·lícula és una pel·lícula que, com he dit abans, no té argument, té un fil conductor. I ara explicarem el què, que encara no hem explicat. Això és la història d'una comunitat petita durant un curs lectiu escolar.
2: Sí.
3: I inclús és curiós com passen les
2: estacions.
3: Les estacions. I com es van adaptant també les estacions.
2: Sí, sí, sí, perquè comencen avant. I acaba estiu.
3: I acaba, sí.
2: Bueno, final de curs.
3: Acaba finals de curs. Però llavors devia acabar...
2: Sí,
3: entrat el juliol.
2: És com un dietari, clar. És com un dietari de la vida a l'escola.
3: Sí, sí. I és com tu has dit, és un homenatge a aquest tipus d'ensenyament.
2: Sí.
3: I a aquest tipus de mestre, perquè... Sent excepcional, aquest senyor no crec que siguis únic.
2: No, segur.
3: Segur que d'aquest...
2: Segur que n'hi ha molts.
3: Sí, d'aquest entorn n'hi devien haver.
2: Segur que n'hi ha molts.
3: Com ell, bastants.
2: Segur que n'hi ha molts. Bueno, jo crec que ara n'hi ha. Segur que n'hi ha.
3: Sí, sí.
2: Segur.
3: Però costaria més de tot, perquè agafa un mestre dels d'ara, digue'ls-hi que han d'anar a un poble, com abans, de 200 habitants, perduts a les muntanyes de l'Auvernia, amb un clima... que l'hivern es fa molt llarg i que estarà allà abandonat de la mà de Déu i que, a més, s'ha de fer càrrec de totes les assignatures i de totes les edats. Jo crec que li dius això i a l'endemà ja l'enterres. Perquè li agafa un cobriment de cor
2: Jo m'imagino la feina d'aquest home com una feina de 24 hores. No 24, però...
3: Només descansava quan anava a dormir.
2: Jornada completa.
3: Perquè si, quan acaba es dedica a polir l'entorn de l'escola, les herbes, les
2: coses... Sí, exacte, fa de jardiner,
3: neteja l'escola,
2: neteja, i fa, bueno, repassa els deures, no? Posa les notes, tot plegat.
3: I no està estressat?
2: No, clar que no.
3: Oh, explica'ls-hi.
2: No ho sé.
3: Explica'ls-hi.
2: Ja no sé. No ho sé.
3: Jo tinc una mestra a casa que sempre està estressada.
2: Ah, bueno.
3: Sempre està estressada. Mai no ho sé.
2: No ho sé, és bueno.
3: Jo recomano...
2: No es poden fer comparacions, les comparacions sempre són odioses i sempre són molt lletges. I també és veritat, que ara les aules són molt complexes. És veritat, perquè veiem molta gent de fora, que no té el nivell que potser hauria de tenir, que necessita una atenció especial, i és complicat.
3: Per això la societat també ha canviat per poder atendre aquestes necessitats especials.
2: Evidentment.
3: Com Déu mana.
2: Sí.
3: Aquest senyor també ho té complicat, eh?
2: Bueno,
3: perquè l'aula també és diversa i dispersa.
2: Sí, sí, no, dispersa sobretot.
3: Perquè té la vietnamita, té l'àrea àrea, té el mediterrani...
2: Té de tot.
3: Té de tot, eh?
2: Té el millor de cada casa.
3: Sí, home, no.
2: Jo no ho sé, potser el documental, la pel·lícula en aquest cas, se centra molt en els petits.
3: Molt.
2: I potser no tant en els mitjans i en els grans.
3: No, però els documenta bé.
2: Sense deixar-los de banda.
3: Perquè,
2: no?
3: Clar, ja et dic, la nena gran que té aquesta manca de comunicació, la veus de seguida.
2: Sí, sí.
3: No t'ho diuen, però ja la veus.
2: Sí, ja s'ha vist.
3: Aquesta nena té...
2: Sí, bueno...
3: Té algun síndrome.
2: És molt tímida, no parla, sí, no?
3: Una mica autista, per dir-ho d'alguna manera.
2: Pot ser que sigui un cas.
3: M'entens? Mm. Després té els altres, que els grans... Els grans
2: sí, també. Bueno, els que volen marcar...
3: Volen marcar territori.
2: Territori, eh? Sí, sí.
3: I el Jojo, que és una fura, i la Marie, amb aquells ulls que fa, que és xina, és asiàtica.
2: Sí, és asiàtica.
3: Per això dic que té tot el mostruari,
2: sí,
3: també.
2: Sí, sí, que té de tot.
3: I després, ja dic, la Lise, que és la nena aquella mitjaneta, també tota roseta, que sembla àrea.
2: Sí.
3: Té tot el mostruari.
2: Sí, sí, sí, té de tot. La veritat és que sí, no es pot dir que no sigui complex.
3: No,
2: també
3: per això dic que
2: ja... I tots de cop.
3: I tots de cop.
2: A la mateixa aula.
3: Però com entren, com estan disciplinats, no se seuen fer que diu a Sellebú.
2: És curiós, eh?
3: És curiós.
2: Va cridar l'atenció.
3: Sí, bueno.
2: Ara que la vaig repassar, perquè ja l'havia vist.
3: Ara no s'aixequen ni que entra el papa de Roma, tu.
2: Ja. No seuen fins que no els hi diuen.
3: No, jo també ho feia, eh? Estaves a l'aula, estaves dret, fins que el profe et deia podeu seure.
2: Sí, sí.
3: I sempre, sí senyor, no senyor...
2: Sí, amb ell també li diuen, no?
3: Oui,
2: monsieur.
3: Oui, monsieur. Ara,
2: sí, sí. Bueno, les formes són importants, no?
3: Molt importants.
2: És una part de l'educació,
3: sí, sí,
2: de les formes. Bueno, potser hi ha qui ho veuria molt rígid.
3: Bueno, ja hi som, molt rígid.
2: Però no hem de ser amics. No, ni els pares ni els mestres.
3: Jo, per això dic que recomano molt a tothom, veure aquesta pel·lícula, per veure el que és un mestre autoritari, paternalista, com ha de ser. Perquè es fa respectar.
2: Sí.
3: I no aixeca la veu més enllà.
2: No.
3: I tutela i cuida la canalla com si siguessin seu.
2: Sí. No, però té autoritat. Se li veu que
3: inclús,
2: té l'autoritat.
3: Inclús els papes, avui els pares, la
2: també
3: família, el respecta moltíssim.
2: Sí, sí.
3: Perquè són conscients de la sort que
2: tenen. Jo crec que sí.
3: A part que d'això, ens ha tocat aquí la loteria de Nadal. De segur. Amb un entorn rural com aquell, perdut de la mà de Déu, amb un poblet...
2: De 200 habitants.
3: De 200 habitants, escassos de recursos.
2: Sí, sí.
3: I et toca una perla d'aquestes, dius, bueno... Ja no podem demanar res més.
2: Sí, la sort que han tingut.
3: La sort que han tingut.
2: Bueno, el documental va guanyar un premi en el seu moment, però no un premi dels coneguts.
3: No.
2: Va tenir, però sí que va tenir molt de reconeixement.
3: El que sí que hi ha quedat aquesta parat.
2: Aquesta pel·lícula va veure una quantitat de públic
3: impressionant. Avui he repassat una mica la fitxa tècnica, que no n'hi ha, perquè
2: el
3: Nicolás Filibert quasi tot ho fa ell, menys la música que és d'això, però sí. El muntador, no sé què. Va,
2: tot ho fa ell.
3: És una pel·lícula de 104 minuts.
2: 104 minuts, sí.
3: Tanto, eh? I dius...
2: Passa volant.
3: Però, escolta...
2: Sembla que duri una hora.
3: No, i menys.
2: Sí.
3: I menys.
2: Sí, passa molt, molt ràpid.
3: A mi em va semblar un espai de temps com de 20 minuts, o això, i de 104 minuts.
2: 104 minuts, sí. No ho sembla.
3: No.
2: No ho sembla. No, està molt ben muntada, bueno, això que deies, està molt ben muntada, no. Està sobretot molt... No sé si molt ben pensada, perquè segurament moltes coses devien ser improvisades, en funció del que anava passant i tot plegat, però molt ben triat.
3: Molt.
2: Les escenes...
3: El muntatge, això va ser amb una cura excepcional, eh?
2: Molt treballada.
3: Molt treballada, perquè et permet seguir-ho tot.
2: Sí, sí.
3: I saber el Jojo perquè és tan tremendo, i la Marí perquè de cins, i perquè d'això i d'on ve, i perquè els grans es brallen.
2: Sí, bueno, al final no regreu.
3: No regreu. No regreu, però clar, vull dir, és més l'orgull.
2: Sí, clar, bueno, perquè estan amb l'edat, és el que toca.
3: Ja et dic, i la nena gran, doncs, amb els seus entrebancs d'aquell moment, que la mare n'és conscient, que la mare té una conversa també molt acurada, la mare i el mestre, repassant això, no ho veus.
2: Sí, sí. És curiós perquè el mestre li diu a la mare és que això no és necessàriament dolent, que la nena es tanqui a l'habitació, no surti, no parli, i tot plegat.
3: No és necessàriament dolent.
2: A vegades, i és curiós, li diu a la mare, és que a vegades les filles s'han de separar dels pares per tornar-hi.
3: Sí, clar.
2: Després, que també és una qüestió d'edat, i la nena és grandeta ja.
3: Sí, home, sí, aquella és la més gran, que ja tenia 12 anyets, ja ha començat la pubertat.
2: Sí.
3: I, bueno, però jo també em va agradar molt la reflexió aquesta, dir, bueno, és necessari, a vegades, no té per què ser dolent.
2: No té per què ser dolent, sí.
3: Perquè ell, doncs, dintre del que veu de la canalla, sempre procura treure'ls el millor.
2: Jo crec que no veu res del que passa com un problema.
3: No.
2: És una oportunitat.
3: Són oportunitats, sí.
2: Són oportunitats. No veu mai res del que els hi passa com un problema, ni greu ni menys greu. No ho veu ni com a problema.
3: És aquella persona conscient de que tot és positiu.
2: Sí.
3: I tot és positiu.
2: I que hi ha dificultats, perquè això els ajudarà a créixer.
3: Perquè la vida és una cadena de dificultats, però precisament per superar les dificultats el que has de fer és encarar-la
2: i solucionar-la. Sí, sí.
3: Mira,
2: és una lliçó, jo crec, que per l'espectador. És una lliçó de vida per l'espectador.
3: Sí,
2: en aquest sentit.
4: Una coseta. A mi m'ha cridat l'atenció al títol. Ser i tener, no?
2: Sí. Com és verd.
3: Sí. Etre i aguar.
4: Etre i aguar.
2: Són els verbs irregulars.
4: Com la veieu dintre de la pel·lícula?
3: Hi
4: ha algun missatge respecte a això? O...
2: No, de fet, el títol jo crec que es refereix als verbs irregulars.
3: Etre i aguar. També. No? Etre i aguar no vol... Jo hi he aprofundit una mica més, això. Que hi ha opinions de totes classes, però la que més m'ha agradat és d'un senyor que me'l presentava com a filòsof. Que diu que això és una cosa molt francesa, de que primer t'han d'ensenyar a ser, entens? Primer ets tu, i després tenir, ja tindràs, quan siguis ja tindràs.
2: Sí, va, molt bé. Bueno, és una molt bona explicació.
3: Perquè jo també em pensava això, són els verbos irregulars.
2: Sí, sí, bueno, una mica lligat amb l'ensenyament.
3: Aquí també són interpretacions que ja et dic.
2: Sí, sí, sí.
3: La que m'ha cridat, la que m'ha agradat més...
2: La interpretació és molt bona.
3: La interpretació és bona, que és una cosa més, que és una cosa que sí que es porta, sobretot a la França rural i això, és a dir, primer, sí, i després ja tindràs. Si no ets, no tindràs.
2: No podràs tenir.
3: No podràs tenir.
2: És una explicació...
3: Bueno, possible.
2: Molt bona, eh?
3: Sí, sí, molt bona. Doncs aquí, espectadors i seguidors, busqueu aquesta pel·lícula, que és fàcil de trobar. Jo ja et dic, que em vaig posar a Google.
2: Està filmant.
3: Bueno, però jo em vaig posar a Google. I vaig posar això, no? Vull dir, Nicolás Filibert, Etre i aguar. I em va sortir la tira.
2: Sí.
3: sí. Hi ha inclús una versió espanyola, no espanyola, però la vaig començar a veure i la vaig veure.
2: Jo recomanaria veure-la en versió original.
3: En versió original.
2: Es pot seguir molt bé.
3: A més, n'hi ha una que és versió original i subtitulada.
2: Sí.
3: N'hi ha una altra en francès.
2: Sí.
3: Que jo he fet servir les dues, perquè el meu francès a vegades no dona per tant, perquè quan parlen i això, i a vegades costa seguir.
2: Sí.
3: I, bueno, per fer el comentari, l'última que m'he passat ha sigut amb subtítol.
2: Amb subtítol.
3: I després inclús hi ha Etre Eouar Part 1, Etre Eouar Part 2, Etre Eouar Part 3. Sí. te les parteixen en tres parts.
2: Ah, val.
3: I pots anar, ara tinc 20 minuts. Farem una part.
2: La vas veient per trossos.
3: Sí, després ja no has de buscar, no?
2: Esclar. Sí.
3: Vull dir, cosa que vaig trobar molt interessant.
2: Sí, està bé. Bueno, de fet, aquesta pel·lícula farà 25 anys l'any que ve.
3: Sí.
2: En teoria,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: És del 2002, per tant, el 2027 farà 25 anys. 25 potser anys. Es faci una edició especial. Bueno, jo espero que sí, perquè no la tenim a la biblioteca, m'agradaria molt tenir-la.
3: Seria molt recomanable.
2: M'agradaria tenir molt el DVD i no el tenim.
3: Seria molt recomanable. I després també em va fer la reflexió de que com canvien les coses. Si este niño no te falta que estudi, aquest nen fa falta que estudi. Perquè jo recordo, clar, diu l'Espanya buida, bueno, l'Espanya buida, però és que fins a 4 dies este chico no hace falta que estudi. Ja tiene les vaques, o ja tiene les ovejas, o ja tiene el patatal.
2: Sí.
3: Vull dir, per molt que tinguis, que estudiï, que es faci una cultura, no vol dir que hagi de deixar la feina de casa.
2: No, necessàriament.
3: No necessàriament.
2: Continuar
3: amb la feina i aportant totes les novetats que sigui capaç d'absorbir degut a la seva formació.
2: Clar.
3: Vull dir, és que, això ja et dic abans, perquè ara els pagesos, a part de ser pagesos, són enginyers electrònics també tots, i informàtics, i això, vull dir, ha canviat el món.
2: Però la persona no deixa de ser persona pel fet de que faci una feina o una altra. Per tant, com més format estigui, més persona serà.
3: No? Home, per favor.
2: Clar, és que continuar tranquil·lament cuidant el ramat de les vaques i tenir una cultura.
3: I crec que serà més conscient.
2: I una educació.
3: I una educació, exactament. Mm-hmm. És la pel·lícula recomanable amb uns aspectes.
2: Sí.
3: Amb l'aspecte que, i sobretot amb això, no? Vull dir que dius, mirem-ho. Jo recomanaria també que els sindicats de mestres el miressin i després reclamessin.
2: No, jo és una
3: que no és una pel·lícula. Crítica, ara de veritat.
2: És una pel·lícula que jo crec que qualsevol de la comunitat educativa que treballi amb la comunitat educativa
3: s'ha de sentir emocionat.
2: L'hauria de mirar.
3: I rabiaràs perquè no et pots identificar ben bé amb això.
2: Però que és jo crec que no sé, però qualsevol, inclús encara que no estiguis lligat a la comunitat educativa i que no t'hi dediquis tot plegat, la lliçó de vida per qualsevol espectador.
3: Brutal.
2: La lliçó de vida.
3: Brutal. A més, ja t'he dit, els francesos es porten anys d'avantatge amb totes aquestes coses, perquè també em vaig fixar, clar, fixa't bé, una escola rural, però li asseguren un habitatge pel mestre.
2: Sí.
3: I a més, el mestre, quan marxa, hi ha un moment o dos moments de la pel·lícula que marxa amb el seu cotxe, però no és un cotxe qualsevol.
2: No, és un Audi.
3: És un Audi.
2: És un Audi, sí.
3: I que dius, bueno, ja anem per aquí.
2: Bueno, té un bon sou.
3: Sí, per això el que els dic...
2: Té un sou digne.
3: Exacte, que s'han de reivindicar els sous, però altres coses em costa més d'entendre.
2: Ja.
3: Tampoc les puc criticar perquè no estic prou informat.
2: Al final s'ha d'arribar a un terme mig.
3: Tothom ha de viure dignament. El que no pot ser és el que està passant a Mallorca. Necessita molta mà d'obra, sobretot a l'hostaleria, però després no hi ha manera de que trobin habitatge.
2: Bueno, clar, si tots són pisos turístics, al final on viu la gent que treballa.
3: S'ha de cuidar tot, i això em va cridar l'atenció també, de dir, bueno, aquest senyor li van dir, tu vés allà a l'altra punta de món, però ja tindràs de tot.
2: Sí, clar. Sí. I això que dèiem, vull dir, també has de voler.
3: Anar-hi. Home, evidentment.
2: Has de voler.
3: Has de voler anar-hi.
2: Sí, però bueno. 20 anys allà. Sí, amb aquests hiverns,
3: Amb aquests hiverns.
2: Amb aquests hiverns.
3: A més, ja diu que no ha tornat més a Andalusia.
2: No.
3: I que la seva mare la té al sur. Suposo que deu
2: referir-se. El Rosselló. El Rosselló, el Rosselló. Sí, ho diu.
3: Però a Andalusia no hi ha tornat més.
2: No.
3: No és que marxi de vacances, no? Deu anar amb la seva mare o d'això, però vull dir...
2: Sí, sí.
3: És molt per allà, eh?
2: Sí,
3: aquest senyor
2: sí,
3: és molt, molt per allà.
2: Sí, bueno, i quan li diuen als alumnes si es queda a viure allà, sí, diu, doncs pues no ho sé.
3: Ah,
2: la veritat.
3: Depèn.
2: No, no ho sé.
3: És que,
2: no sé, pot ser que em quedi, com que me'n vagi.
3: No, però si dius, si el professor que ve no ocupa la vivenda, pot ser que em quedi.
2: Pot ser que em quedi. Exacte, sí, no necessita.
3: Llavors, sembla que és el Lluïó que li diu, no, perquè jo ja sé que el profe que ve és d'aquí la vora.
2: Ah, molt bé.
3: Llavors, com que em diu, ja tindrà casa.
2: Sí que és una fora, el Lluïó. Sí, sí. És una... Està maco.
3: Molt, molt maco.
2: Està maco. El Jojo.
3: Amb sí no hi ha cap personatge negatiu.
2: No.
3: Perquè les famílies, els pares i mares i tiets també són agraïts, són personatges agraïts.
2: Sí,
3: eh?
2: Sí.
3: Conscients de les seves limitacions i conscients de que els fills no han de tenir les limitacions que ells tenen.
2: Sí, sí.
3: A mi em va fer molta gràcia això que hi anés el tiet més culte.
2: Per veure si podia donar un cop de mà.
3: Si
2: bueno, hi ha una mare que li diu, no?
3: Sí,
2: però
3: sí,
2: diu,
3: sí.
2: És que jo a mi m'ho han ensenyat d'una altra manera. Sí, això, sí, això no ho entenc. Sí, és que no ho entenc. No sé si està bé o no està malament, perquè jo no ho vaig aprendre així. No.
3: A més, ja. És curiós també, em vaig fixar en una altra cosa, que diu, aquella classe, aquella escola en si està impecable.
2: Ah, sí. Molt ben cuidada.
3: Molt ben cuidada. En canvi, no et dona mai l'impressió que hi vagi una dona de CC.
2: Bueno, no ho sé. No ho sé. No, ho sé.
3: No et dona la impressió
2: no,
3: de què?
2: No sembla.
3: No ho sembla.
2: Perquè jo crec que hauria sortit. Sí,
3: és el que vaig pensar jo.
2: Jo crec que hi hauria sortit.
3: En algun moment o altre hauria sortit i, en canvi,
2: sí, sí.
3: I dius, home, escolta, és que les classes estan impecables, les cadires l'estaven.
2: Sí, sí, sí.
3: Aquell home, no sé...
2: Sí. Segurament també li toca fer manteniment.
3: Fer manteniment, perquè s'ha dit que està distret o està.
2: Sí, sí, no, distret. A base de bé.
3: Un documental molt recomanable, mireu el de trobar o a Filmin, o si no, simplement entrant a Google i posant Série Tener, el Nicolas Philibert.
2: Ah, i una paraula del Nicolas Philibert, que és un documentalista amb una llarguíssima carrera, perquè ell és de l'any 50 o 51, si no recordo malament.
3: Té 8 o 10 documentals molt reconeguts.
2: Sí, va començar molt jove, als anys 70, fent documentals, ha continuat fent documentals i, de fet, l'any 23 va guanyar l'Os d'Or de Berlín per un documental.
3: Però, sí.
2: Que es diu Surt la Demand, la Demand, que la Demand és un vaixell que està ancorat a París, al riu, però és una escola de persones amb discapacitat.
3: Amb discapacitat.
2: Amb discapacitat. I amb aquest documental li va guanyar l'Os d'Or. Vull dir que un mestre, jo crec que és un mestre de documentalistes, el Nicolas Philibert.
3: Tenim un mestre de documentalistes i un mestre d'escola.
2: I un mestre d'escola.
3: Únic.
2: Molt bé.
3: Mireu de trobar la pel·lícula, mireu-la amb atenció i recomaneu-la. I és una pel·lícula per veure en família.
2: Sí.
3: Jo l'he recomanat
2: a diverses amistats
3: de dir, escolta, un dissabte, un diumenge,
2: sí, sí.
3: Agafeu l'ordinador o si teniu televisió d'aquesta que es connecti això i mireu tots
2: plegats aquesta pel·lícula. Sí.
3: Mireu-la.
2: Sí, sí.
3: I ja em direu el què. I de moment, totes les reaccions han sigut com la que jo he tingut amb tu.
2: Molt bé, molt alegro.
3: No,
2: doncs vinga.
5: Agraïment per aquest documental, pel·lícula, per ser mestres dels mestres i captar tota aquesta essència. I per la propera?
3: Per la propera hem de fer un homenatge al Jerry Lluís, que aquest any és el centenari del Jerry Lluís.
2: Ah, doncs, ah, sí.
3: El Tuquim i jo.
2: Sí, val, doncs quina fem?
3: Aquesta, Tuquim i jo.
2: Tuquim i jo.
3: Sí.
2: Val.
3: Que també és una història molt divertida.
2: Vinga, doncs.
3: Molt divertida. Sí? I és la primera pel·lícula que va fer sense el Dean Martin.
2: Ah, molt bé. Doncs vinga. Doncs aquesta serà la propera.
3: Més que res com homenatge al gran còmic.
2: Al Jerry Lewis.
3: Que a mi sempre m'ha entusiasmat més que ningú.
2: El compararem, eh?
3: Sí, sí.
2: El compararem amb d'altres.
3: Sí, amb el Luis de Funes no cal.
2: Amb el Danny Kaye. Amb el Danny Kaye.
3: Tampoc. És curiós.
2: Ja en parlarem.
3: A mi, de jove... el Danny Kaye em posava molt neguitós. I no m'agradava.
2: Sí.
3: No, ni ara, eh? Encara no he superat aquest trauma. En canvi, el Jerry Lewis m'encantava. I era capaç, amb aquestes sessions de cine continu que es feien abans, d'enganxar des de les 3 fins a les 9 de la nit. Per esperar el segon passi.
2: Ah, per esperar el segon passi.
3: Sí.
2: Parlarem de música amb el Jerry Lewis, eh?
3: Sí.
2: Ah,
3: sí.
2: Molt bé. Molt bé.
5: Molt bé, pues ja tenim la pel·lícula. ja tenim el proper. I gràcies, gràcies pels vostres consells, per les vostres aventures, per tot el que dieu, i fins la propera.
3: Bueno, i esperem no fer-nos pesats que els amics espectadors ens vagin,
2: això,
3: ens vagin consentint les nostres...
2: Sí, disquisicions. Gràcies a vosaltres, per escoltar i per veure.
5: Molt bé.
3: Adéu-siau.
5: Fins
3: la propera.
6: Ona Villas, 107 FM.
7: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
6: Sintonitzes Ona Villas. Ona Villas.
8: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Allà que he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.